0: Coneixeu, i ell diu que ha fet un somni realitat i és treballar amb el Jordi Sierra i Fabra i junts han publicat una novel·la, Benzina a les venes. Bon dia, Arturo, un plaer tornar a parlar amb tu, trobar-nos aquí a la ràdio i per tu suposo que també, no?, un gran què, perquè et veig molt motivat amb aquesta proposta a dues bandes.
1: Bon dia,
0: Arturo.
1: Bon dia, Núria.
0: Doncs va, explica'ns un somni fet realitat. Com ha estat doncs poder anar a treballar en aquesta novel·la amb un dels teus mentors? Perquè això no acostuma a passar.
1: No, la veritat és que el Jordi Sierra i Fabra és un escriptor, podríem dir, de primera lliga. O sigui, si parléssim de futbol, seria un Barça ara mateix.
0: Toma ja.
1: Entendre'ns. No, en literatura juvenil jo penso que estem parlant d'un autor consagrat. Vaig escoltar una entrevista seva fa poquet i deia que porta més de 600 llibres, 630 i escaig llibres escrits. O sigui, amb aquesta capacitat d'escriptura i de fer-ho bé, perquè és que el Jordi té una tècnica que ho fa i ho fa bé. Perquè tu pots escriure molt i ser mediocre, però té, crec que una qualitat innata, té un ritme intern que fa que les seves novel·les siguin addictives. Llavors, estem parlant d'un mite en la literatura juvenil i també en el món de la música, perquè el Jordi també ha estat un referent en el món musical, va fer l'Enciclopèdia del Rock, o sigui que és un home molt polivalent. I llavors, que aquesta persona, aquest senyor, aquest mestre, em digui un dia, Arturo, vols que escrivim un llibre junts?
0: Va ser ell qui va picar la teva porta.
1: Va ser ell. I a més, estic content i estic convençut que ho ha fet per ajudar-me. Perquè realment ell no necessita escriure un llibre amb ningú. O sigui, ell ja té el nom fet, té la carrera feta. En aquest sentit, ell...

0: I va picar la teva porta.
1: Va ser ell, va ser ell. I a més, estic content i estic convençut que ho ha fet per ajudar-me. Perquè realment ell no necessita escriure un llibre amb ningú. O sigui, ell ja té el nom fet, té la carrera feta. En aquest sentit, ell...

0: Doncs...
1: Això m'intriga molt, no? Perquè suposo que ell, d'alguna manera, t'ha de veure com el seu relleu generacional. Tu has pensat això?
0: Jo la sensació que tinc és que ell... Sí, és... salvant les distàncies, però, clar, el Jordi té 78 anys i ell és conscient que cal un relleu, no? I també ell ha generat escola. És que jo crec que el Jordi està fent una cosa molt maca, no només amb mi, sinó amb tots els guanyadors del premi, que els està donant una oportunitat de poder-se fer un nom professional. Llavors, tots els que hem anat guanyant el premi som de l'escola Jordi Serra i Fabra i, sense voler, de manera inconscient, ens emmirallem en la seva manera d'escriure, en el seu estil. Cadascú trobant la seva veu, però el punt de partida ha estat el Jordi Serra i Fabra. Aleshores, jo crec que ell, sí, d'alguna manera, vol perpetuar el seu llegat i és la manera de generar com una manera d'escriure molt directa. El Jordi escriu d'una manera molt àgil, molt directa, va a les emocions, i jo el que he après amb ell és això. O sigui, a mi m'ha ajudat molt a escriure amb ell perquè de vegades menys és més.
1: I
0: jo sóc dels que tenia la tendència a explicar massa i ell em deia...
1: No fa falta.
0: Per al carro, sí, sí. Moments importants, potser una paraula, una frase curta, et diu més que no una parrafada on vulguis explicar-ho tot. I he après, eh? Jo pensava que el llibre, quan el vaig acabar, em diria el Jordi, uah, està molt bé... I em va fer retocar cosetes, bueno, me les va retocar ell. Ell va fer la revisió final i el que va revisar sobretot va ser això, moments clau. Em va dir, baixa el ritme i sobretot no expliquis tant. Condensa la informació per anar com a cops de puny, en el sentit metafòric, no? O sigui, que quan estiguis llegint el llibre et doni cops de puny que et facin reaccionar a les emocions, apel·la a les emocions directes. I és que per això dic que ha estat el meu mestre, podríem dir metafòric, no físic, perquè però... no va ser professor meu, però metafòric.
1: Suposo que més o menys el llibre està fet al 50% d'una idea, després surt el llibre, no sé si al 50, al 75, al 85, no ho sé. Com ho valores tu?
0: És que és difícil de calibrar, perquè jo vaig escriure fa un temps una novel·la a quatre mans també amb un altre escriptor. Clar, amb l'altre escriptor sí que era més 50-50 perquè vam escriure una novel·la amb el Rubén Muntanya, que és un escriptor de Badalona, llavors hi havia dos personatges i cada personatge el feia un dels dos. És a dir, jo feia el personatge d'un noi amb síndrome de Down i l'altre escriptor feia el personatge d'una presentadora de televisió. Llavors vam decidir que cadascú adoptava la veu d'un personatge en primera persona i cada capítol el feia un dels dos. Llavors era més fàcil de... planificar, per entendre'ns. En el cas del Jordi Serra i Fabra, clar, el guió és seu, però quan dic un guió, parlo de 30 pàgines de guió, la implementació del guió, és a dir, qui va posar carn a l'esquelet vaig ser jo, però després la revisió me la va fer ell. I ell em va dir, si el llibre porta el meu nom, perquè estem parlant d'un llibre a quatre mans, ha de tenir també la meva empremta. Aleshores, va haver-hi...
1: Tu has deixat...
0: Capítols que... Un parell de capítols que em va reescriure. Llavors, podríem dir que és un híbrid. És una sola veu que ve de les dues. I...
1: Tu has quedat satisfet.
0: Jo he quedat molt satisfet. Jo crec que el resultat és, per mi, millorable, perquè jo, al veure el que ell m'havia corregit, reescrit, és que deia, uau, és que millora moltíssim.
1: I tu estaves conforme.
0: Per descomptat. I
1: en tota aquesta història de Gasolina en les venes, que ja el títol és com molt cridaner, ha sorgit algun problema? Has tingut algun entrebanc? Li has dit, home, això que m'has tocat, a mi no ho veig.
0: A veure, vam tenir... ell m'ho va argumentar... Jo tenia una manera d'escriure que el Jordi em va dir, en aquesta novel·la no funciona. És un tema molt tècnic, no? Però al final... La novel·la està escrita amb un narrador en tercera persona, però jo de tant en tant intercalava algun pensament seu en primera. I el Jordi em va dir, no queda bé. No queda bé. O sigui, és com que et treu. Sembla que vulguis endinsar-te en la novel·la, en la ment del personatge, però t'està traient fora. I aleshores vaig veure que al començament
1: no,
0: em va grinyolar.
1: Va costar.

0: És que, clar, jo pensava que li encantaria perquè era una proposta arriscada.
1: Mm-hmm.
0: Era una proposta arriscada. Però potser pel tipus de novel·la, estem parlant d'una novel·la per un públic juvenil, aquest tipus de tècnica narrativa, intercalar un narrador en primera quan estàs escrivint en tercera, potser per adults o per un públic molt lector funciona bé. Però
1: clar,
0: aquesta novel·la
1: és
0: una vocació, tenim una vocació d'arribar a un públic adolescent majoritari. O sigui, que la pugui llegir qualsevol persona i que li pugui agradar. Llavors, experiments d'aquests molt literaris potser no acaben de funcionar per la veu de la novel·la, pel tipus de tarannà, no? Les novel·les com les persones crec que tenen la seva personalitat.
1: Sí.
0: I has de trobar la veu de la novel·la, del narrador, de la història.
1: I és guai trobar-te amb algú que et faci aquests consells? Mira, Arturo, això així, perquè tu estàs acostumat a escriure tot sol, no?
0: Sí, és que realment, quan dic que he après moltíssim, és que ha estat que com un curs d'escriptura, o sigui, intensiu, com un intensiu d'aquests estius que te'n vas de colònies. Doncs és que m'ha servit molt perquè jo tenia molts clichés. També ella em deia, és que hi ha frases que estan molt usades, es repeteixen molt i perden el seu sentit.
1: Uh-huh.
0: Per exemple, una frase que ella em va dir, això, en el fons, no diu res. Perquè és molt exagerada, no? Se le congeló la sangre en las venas. No? Aquesta frase de se le heló la sangre, o se le congeló la sangre en las venas.
1: Muy épico, sí.
0: Sí, que és com molt rimbombant, però em diu, s'ha utilitzat tant en literatura que ja no diu res, o sigui, és com una frase feta però perd el seu potencial. Uh-huh. No? Llavors, ella em detectava clichés, perquè un escriptor ha de saber on està repetint clichés i on està innovant, i em deia, aquestes frases que sí, que potser has llegit 20 cops en 20 llibres, en el fons ja perden el seu efecte. Hem de trobar maneres diferents d'expressar el mateix.
1: Molt bé.
0: I per això és que he après moltes coses.
1: T'ha servit d'aprenentatge, això
0: sí.
1: Està boníssim.
0: Sí, sí.
1: A mi m'agradaria, sense fer spoiler, que ens expliquessis una mica qui és el protagonista, de què va la novel·la.
0: D'acord, bueno, el protagonista és un nano de barri. O sigui, el típic nano de barri, de 15 anys. No hem localitzat la novel·la en un lloc en concret. Podria ser un nano de la Mina, un nano de Bufalà, Badalona, de Sant Adrià, d'Hospitalet, de Cornellà, o sigui...
1: De qualsevol lloc.
0: De barri, sí, uh-huh. De barri de qualsevol ciutat gran. Aleshores, podria ser un delinqüent perquè la primera escena del llibre, això no és un spoiler perquè és com comença el llibre,
1: uh-huh.
0: És una persecució dels Mossos d'Esquadra a aquest noi que va amb moto i és una moto robada.
1: Uh-huh.
0: Llavors, és un nano que, per la seva situació, les seves circumstàncies, doncs és fàcil que acabi sent un delinqüent, família desestructurada, poc interès en els estudis, a nivell econòmic justet, llavors troba potser la delinqüència en els robatoris una manera de sobreviure, però un policia creu en ell i li diu, mira, nano, tu ets bo amb les motos, perquè comença la història amb una persecució i el nano fa
1: tira,
0: suar
1: no?
0: La cancel·lada
1: tira.
0: De la policia, els Mossos van darrere d'ell i déu-n'hi-do, necessiten 3 cotxes patrulla, i un policia li diu, pots utilitzar aquest do, aquesta habilitat que tens amb les motos, d'una altra manera.
1: Uh-huh.
0: I la idea és que el recondueix perquè acabi sent pilot de motocross.
1: Molt
0: aleshores,
1: bé.
0: Les motos tenen com un efecte simbòlic, no? El noi aprèn a reconduir la seva vida. No només és bo amb les motos, sinó que també les motos li ajuden a conduir la seva vida cap al cantó lluminós de la força. No?
1: I té algo de llibre autoajuda? Podem aprendre també a reconduir la vida amb aquesta lectura? Gasolina en les venes?
0: Té un missatge.
1: Té un missatge.
0: O sigui, el llibre per mi té un missatge molt potent. A veure, després cadascú quan el llegeix pot treure les idees i les valoracions que vulgui. Però el missatge del llibre és que les nostres arrels, les nostres circumstàncies no ens han de condicionar. És a dir, som més que les nostres arrels. Perquè, clar, el noi, el que t'he dit, per circumstàncies podria haver tirat cap a un cantó. I, de fet, el problema és que tu acabis creient. No, és que jo sóc de barri, jo estic predestinat a ser això, a viure així. No. Podem sortir de les nostres arrels i podem fer el nostre camí. Ser amos del nostre destí. Una mica l'objectiu del llibre és aquest.
1: Uh-huh.
0: Fer aquesta reflexió.
1: I suposo que dins aquesta reflexió també podem parlar de segones oportunitats. Creus que funcionen les segones oportunitats?
0: Sí. El que passa que crec que ha d'haver-hi algú que cregui en tu. Mm-hmm. Jo penso que en l'adolescència, jo he estat professor de secundària i treballo i he treballat amb, el, amb adolescents, i una cosa que veig, una preocupació que tinc, és que és potser l'època de la vida on els adolescents tenen més inseguretats. Mm. Hi ha una gran falta d'autoestima. Encara que vegis nois i noies que semblen molt segurs de si mateixos, que tenen una personalitat molt forta, grates una mica i molts tenen problemes d'autoestima. Llavors, algú que et digui de fora, crec en tu, confio en tu, tu pots fer això, és necessari. Perquè estan en una època de la seva vida de formació, de creixement, i si tenen un mentor, aquest mentor pot ser un professor, pot ser un adult, però pot ser qualsevol persona de qualsevol àmbit, però algú que et digui, tu pots fer-ho, confio que pots fer-ho, jo t'ajudaré, donaré les eines, ho has de fer tu, però jo t'ajudaré i t'acompanyaré. Aquest rol, aquesta figura, per mi és imprescindible. Llavors, en segones oportunitats, jo crec que tothom pot tenir una segona oportunitat i pots cometre errors com tothom, però et pots redreçar, però ha d'haver-hi algun guia, alguna persona que faci de mentor. És la meva sensació.
1: Jo crec que tota la raó, tota la raó. I gent jove de 15 anys es mereix una segona i fins i tot una tercera oportunitat, no? Perquè tots ens equivoquem a la vida. Arturo, per què el tema de les motos? Perquè no sé si el Jordi Sierra o tu teniu una passió oculta per les motos, no ho sé.
0: Mira, ara et diré una cosa que et volarà el cap. Et volarà el cap, però és la realitat, o sigui, tampoc ens amaguem. Ni el Jordi ni jo hem conduït mai una moto.
1: No m'ho puc creure.
0: T'ho prometo. El Jordi ho va dir a la presentació del llibre que vam fer a Barcelona, i és que a mi em passa el mateix. Com a molt hem anat de paquets, o sigui, darrere.
1: Com a mucho.
0: Conduir una moto, mai a la vida.
1: Ostres.
0: Per motius diferents. En el meu cas és que, sincerament, em semblen perilloses, em fan respecte les motos. Jo sempre penso en la llei de la jungla, no?, que és el trànsit, sempre el més vulnerable és el que va més desprotegit. I al final, una moto, dintre de tots els mitjans de transport, seria dels més vulnerables. Potser el patinet estaria encara per sota, però que és un mitjà de transport que em fa respecte.
1: Respecte.
0: I llavors, per això, no he muntat mai en una moto. Em vaig treure el carnet als 18 i...
1: I no l'has agafat.
0: Anat sempre en cotxe, sí. Mm-hmm. Aleshores, tot i així, el Jordi em va dir... Catalunya és una terra de motos. Hi ha molts pilots de moto que han nascut a Catalunya i que han triomfat. I dintre de l'argot i del món de les motos hi ha una dita que m'agrada, i és que Catalunya fa olor a benzina.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, en el sentit que hi ha molts pilots que s'han format aquí i s'han fet molt famosos, i també hi ha molta afició.
1: Llavors, hi ha molta afició, sí.
0: El que em va dir el Jordi, no he trobat mai un llibre que parli del tema. O sigui, hi ha molta afició, hi ha molta cantera, però un llibre de literatura juvenil que s'endinsi en el món del motor, dels motoristes, no n'hi ha. Almenys ell no l'ha trobat i jo realment tampoc. I per això va sorgir la idea d'aquí de fer una història de quilòmetre zero, estar ambientada a qualsevol ciutat de Catalunya, però amb aquesta idea de donar veu i representar, doncs, una afició i molta gent que
1: es dedica a això.
0: Que es dedica a això.
1: Si no coneixeu, Arturo, aquest món, com t'has documentat, a quines portes has trucat, no? De quina manera? Perquè, clar, un pot parlar de qualsevol cosa, fins i tot de motos, però, clar, perquè hi hagi un fons real, t'has d'assessorar bé, no?
0: I tant. Clar, és que al final... Quan tu no has viscut en primera persona una vivència que has de transmetre, t'has d'assessorar moltíssim. I jo aquí he de donar les gràcies als copropietaris del Rocos Ranch, que és el circuit de motocross que hi ha al costat del circuit de Catalunya.
1: Ah.
0: I jo no els coneixia, però jo al final em vaig presentar un dia allà... I em van atendre, un dia em va atendre el Ricky Cardús, que és un dels copropietaris, perquè en són tres, i l'altre dia el Willy Vinyas, que també és copropietari. Són tres amics que s'han muntat
1: allà
0: al Rocos Ranch, que és un circuit de motocross, però bé, que fan també classes de pilotatge, tenen un restaurant, fan esdeveniments, o sigui, s'ho han muntat molt bé. I jo em vaig presentar com un noi que m'estava documentant per fer un llibre de motocross i em van atendre superbé. Llavors, totes aquestes preguntes que jo no sabia perquè no he agafat mai una moto, tampoc coneixia el món del motocross, ells em van assessorar i em van també donar la seva opinió, no? Perquè uh-huh. també la part subjectiva és molt important. I recordo que fins i tot a un d'ells, al Willy, li vaig llegir un capítol del llibre perquè deia, clar, vull que em diguis si és realista, si tu a l'escoltar, jo te'l llegeixo, però m'interessa que tu, quan ho escoltis, em diguis si et sents identificat, si creus que és creïble, que és versemblant. Uh-huh. I sí, sí, em va dir que sí, eh? Llavors, en aquest sentit, tenir assessorament de persones especialistes va molt bé.
1: Està molt bé, està molt bé. I a més, tan a prop de casa, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I a més que el Rocco Ranch surt al llibre. O sigui, els hi vaig fer la picada d'ullet i vaig pensar ja que...
1: Això m'agrada molt dels teus llibres. Això m'agrada molt. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Llocs que, als que pots anar i visitar sí. I estar allà, no? In situ, com al llibre. Doncs, on podem comprar el llibre? De quina manera? Tothom que ens estigui escoltant i que tingui gasolina a les venes, que a la nostra comarca hi ha molta afició,
0: sí.
1: On poden comprar la novel·la?
0: Doncs, en principi, a qualsevol llibreria, si no el tenen, el poden encarregar o per les plataformes...
1: Habituals, no?
0: Sí, sí. O sigui, és una editorial i del Vives de les potents. És una editorial amb molta tradició. Que en aquest sentit estic molt content de publicar Medel Vives perquè és
1: la primera vegada?
0: De les 5 més importants en juvenil. És la primera vegada, sí.
1: Uh-huh. I Arturo, la presentació d'aquest llibre ja l'heu fet uh-huh. amb el Jordi Sierra. Ara fareu promoció o què? Com va el tema aquest de la presentació?
0: A veure, em va... No costava perquè amb el Jordi hi ha confiança, però el Jordi em va dir que no és gaire partidari de les presentacions. Yeah. Mm-hmm. Perquè, i té tota la raó del món, eh? En una presentació sempre acaben venint família i amics. És una mica el que et trobes. Però bé, a mi em feia il·lusió, jo tenia molta il·lusió perquè els meus amics sempre m'han sentit parlar del Jordi Serra i Fabra i és que em feia més il·lusió que el coneguessin que no pas fer la presentació. Era més l'excusa per... que el poguessin conèixer. I vam fer la presentació com a acte simbòlic, perquè és veritat, la majoria de gent que va venir eren amics i família. Uh-huh. O sigui, gent que no ens conegués personalment a cap dels dos, diria que no va venir cap. Però va ser maco. Va ser a nivell simbòlic molt, molt important per mi.
1: Uh-huh.
0: I molt emotiu. Va ser com tancar el cercle, no? Després de tot aquest procés.
1: Està molt bé.
0: Ara bé, més presentacions, ho dubto.
1: Com que no?
0: Ho dubto.
1: Perfecte.
0: És complicat.
1: I l'Arturo, en què està treballant? La darrera vegada que vaig parlar amb tu, ens vas explicar que tenies projectes a la vista, fins i tot una novel·la ja d'adults.
0: Sí.
1: Aquest projecte com va?
0: Doncs està una mica estancat, però m'he proposat com a objectiu el típic propòsit de l'any. M'he proposat acabar-la. És una novel·la històrica del rei David. Mira, t'explico una anècdota ràpida, ràpida. El dia de Cap d'Any vaig fer un sopar amb els meus amics i vaig proposar una cosa que ja ho havia fet l'any anterior i aquest any ho vaig repetir, que és fer-nos una carta al nostre jo del futur. Al nostre jo d'aquí a un any. Llavors, la idea és que cadascú s'escriu una carta a si mateix amb els propòsits que té per l'any
1: vinent.
0: Clar, perquè va ser el 31 de desembre del 2025 i aquesta carta l'hem d'obrir el 31 de desembre del 2026.
1: O sigui, per veure si s'ha complert allò que pensàveu.
0: Exacte. I jo em vaig proposar només dues coses. O sigui, jo...
1: Tu vas fer una carta curta.
0: No, curta no, però realista. O sigui, realista. Dic, si dic moltes coses, potser no les faig. Llavors,
1: clar.
0: Dos propòsits, però els dos els vull complir. Un l'he complert
1: i
0: l'altre és... escriure la novel·la del rei David. I l'altre propòsit, per si et preguntes quin és, era fer la mitja marató.
1: Toma ja.
0: Gaudir la mitja marató, perquè fer-la es pot fer, però la idea és gaudir-la. I vaig fer la mitja de Granollers.
1: Molt bé.
0: A començaments d'aquest any.
1: Llavors vol dir que has complert pràcticament tot. Sí, la meitat. Queda la novel·la.
0: Podríem dir que he complert la meitat dels meus propòsits.
1: Molt bé.
0: I ara em queda l'altra meitat.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Doncs aquí estem esperant. Arturo, com sempre, un plaer tenir-te a les mañanes amb aquesta nova proposta. Ja sabeu, teniu aquest llibre a la vostra abast, Gasolina en les venes. Arturo Padilla i Jordi Sierra i Fabra, el seu mentor. I jo crec que al final aquest és un objectiu que potser no estava a la llista, a les mil meravelles. Vull dir que és un gran logro.
0: Sí, sí, sí, un somni. Per mi és un somni fer realitat.
1: Doncs Arturo, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, que sempre estic encantat de venir aquí i de fer petar la xerrada. Núria, és com...
1: un plaer per nosaltres també.
0: És com a casa, sentir-se com a casa.
1: Estàs a casa, sí. Clar que sí. Doncs un plaer i fins la propera. T'espero aviat.
0: Vinga, fins la propera.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
2: Ràdio Montornès.

0: programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
1: Ràdio Montornès.

Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès us portem una nova novetat musical que porta el títol d'Ànimes. Darrere d'aquesta novetat musical trobem el músic Nofre Morell.

0: Donem la benvinguda al nostre convidat d'avui. Nofre, bon dia i benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, què tal? Com estàs? Moltes gràcies.
0: Un plaer tenir-te aquí. Això vol dir que tens coses a dir i és que presentes treball discogràfic. No és el teu primer treball discogràfic, sinó el tercer treball discogràfic que presenta Nofre Morell. Nofre, què t'ha portat a crear Ànimes?
1: Pues, en el final, el fet d'estimar fer música, el fet de ser inquietud, d'intentar evolucionar com a músic, ha fet que hi hagi un tercer disc, no? Jo sempre soc una persona que intenta experimentar un poc les meves composicions i va haver un moment que vaig dir, ostres, jo aquí ja tinc un disc complet. A més, sempre xerrant de temes introspectius i coses que em passen en el meu dia a dia. I, durant tots aquests 3 anys que els separen de l'anterior disc, pues, d'aquí surt Ànimes, de la inquietud i necessitat d'expressar.
0: Escoltant-te ara parlar, tots ja ens fem la idea que vens de les Illes, en concret de Palma de Mallorca, és en Nofre Morell, aquest músic que, com diem, porta 3 treballs discogràfics, però hauríem de dir una cosa.

0: Dic que en aquest treball discogràfic no estàs sol, també t'acompanyen altres músics que ara volem descobrir qui acompanya en aquest treball discogràfic, els músics que formen part també d'aquesta ànima del disc, no?
1: Exacte, són Pedro Mollà, sabateria i productor, i Rafael Munà, una de les cançons en es baix, cada un dels teus encants, i Magí García en es piano. Aquests són els tres músics que han col·laborat en el disc.
0: Ha estat fàcil tot aquest procés de crear ànimes, aquest nou treball discogràfic per tu?
1: No, de fet diria que ha estat més difícil perquè el que heu escoltat és la segona versió d'aquest disc. Hi ha una primera versió que té un parell de temes un poc diferents i en la primera versió no vaig acabar de connectar tant. Era un disc que m'agradava molt, però trobava que els temes no expressaven en la totalitat el que jo volia expressar. I ha estat un procés llarg de 2 anys i mig, 3, que ha estat la vegada que més he tardat en fer un disc. I fins que ho he tingut tot així com m'està pensat, pues no ha estat un procés fàcil de decidir que entrava en el disc i que no. Després, fer feina amb aquesta gent sempre és molt fàcil. En Pedro sempre ho fa tot molt còmode i mos entenem perfectament. Però sí que és veritat que ha estat un disc que he volgut pensar molt, a més, perquè també té moltes temàtiques molt importants per jo i ho volia reflexar de la forma més honesta i real possible.

0: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès estem descobrint aquesta proposta, porta per títol Ànimes, i és del músic Nofre Morell, nova discografia que doncs, avui estem descobrint juntament amb ell. Parlàvem abans dels temes, coses que són importants per tu. Estem escoltant aquest tema que porta per títol No importa. Què ens podries dir sobre aquesta cançó?
1: Aquesta cançó la vaig escriure un poc com un manifest de dir... A partir d'ara faré tot el que me demani el meu cos i tot el que cregui que és bo per jo, sense importar opinió de la resta de gent, no? És a dir, sempre quan tens un projecte hi ha molta gent que té la tendència a apuntar el que has de fer o el que has de deixar de fer o com t'afecta o t'hauria d'afectar una cosa. I aquesta cançó... El significat que té és rompre tot el que s'espera d'un i fer el que realment un vol fer.
0: Pel que ens estàs comentant, en aquest treball discogràfic, per tant, les cançons, et sents més lliure per reivindicar allò que sents en tot moment, no? No t'has lligat a res ni has tingut en compte a res.
1: Exacte. És un disc fet purament des de lo que jo necessitava fer i de la forma més natural perquè tingui el resultat que té. Si ja intentes agradar, si ja intentes posar foc en terceres persones, perd molta naturalitat i volia evitar fer feina, és a dir, volia que aquesta feina fos algo 100% enfocat per les necessitats que jo tenia musicalment.
0: Mm-hmm. Aprofitant que estem parlant amb tu, Nofre, com està el panorama musical a les Illes?
1: Pues difícil, perquè hi ha molt... És a dir, hi ha molta banda molt bona, hi ha molta qualitat musical, hi ha bandes com García, Mood, i moltes bandes amb molt de nivell,

0: El problema que tenim aquí a les Illes és que hi ha molt pocs llocs per expressar-ho. És a dir, això s'està convertint quasi quasi un parc d'atraccions per turistes i aquí pues, governen els grups tribut i els grups de versions i els locals cada vegada aposten menys per propostes pròpies. I per això hem de partir moltes vegades a tocar de fora. Per això que, bueno, que el nivell és molt alt, el que és una pena perquè tenim pocs llocs per expressar-nos.
1: I per vosaltres, els músics de ses Illes, és fàcil agafar un ferri o agafar un vol, venir cap aquí i actuar aquí?
0: És fàcil, sí, en el final, per exemple, si jo vaig a tocar a Barcelona, és mitja hora de vol, que és el que tard anar d'una punta a l'altra de l'illa. És a dir, no és una cosa molt bèstia. Crec que el més difícil, a lo millor, és passar aquesta primera barrera de poder conèixer algú que te doni una mà per poder fer el teu primer concert allà, que dugui a gent, que et puguin donar a conèixer. Però en quant a mobilitat, si un vol, ho pot fer.

0: Escoltant la música de Nofre Morell, ens venen records també de sons d'influència possiblement de música rock americana. Ens agradaria saber, Nofre, quins són els teus referents musicals?
1: Doncs música americana dels 90. Jo sóc molt fan de Nirvana, de Pearl Jam, de Red Hot i de tota aquesta escena que se va forjar en aquell moment. També sóc molt fan de música de 60s, com els Beatles, Clapton, Hendrix, però en aquest disc crec que es reflexa bastant més aquest tipus d'influències que t'he dit en el principi, música més del 90.
0: Mm-hmm. I per a l'enregistrament d'aquest treball discogràfic t'ha estat fàcil a nivell de producció juntament amb el productor que ens l'has comentat abans, que és en Pedro Moyá, si no recordo malament.
1: Exacte.
0: T'ha estat fàcil? T'has implicat en aquest procés de producció, de decidir, escolta, amb sonoritats, m'agradaria que sonés això, un detallet per aquí, un altre per allà. Com ho has portat tot aquest procés?
1: Jo sempre estic ficat a la producció. És a dir, primer faig una demo a casa molt fidel a el que vull que sigui el resultat final, amb bateries digitals, baix digitals, guitarres i vos gravades per jo. I després, quan vaig a l'estudi d'en Pedro, estàvem tots dos allà invertint hores en trobar so, perquè tot quedi així com mos hem imaginat, no? I no és un procés... És a dir, estic molt involucrat sempre a la producció, i no és un procés, com t'he dit abans, molt difícil amb en Pedro, ja que duim fent feina tant d'anys i mos entenem tan bé musicalment. Després aquí, la figura d'en Pedro és més de aportar idees o punts de vista que jo potser no veig tant, i aquí és quan tots dos començam a coproduir aquest tema, per exemple, que hem sentit ara. Com, per exemple, escoltam una cançó, de com t'he dit abans, de Nirvana. Ostres, volem aconseguir aquest so. Pues agafant guitarra, pedals, fins que atinam, i a partir d'aquí pues ja començam a fer feina com toca.
0: El disc Ànimes conté 13 cançons, que hem anat descobrint alguna d'elles. Ara que parlem de sonoritats, que parlem de la producció, quin tema destacaries perquè puguem escoltar, que diguis aquest, precisament a nivell de producció, a nivell de decidir com va quedar finalment, ens va costar més o va ser més dur d'acabar?
1: Més dur d'acabar... Jo crec que no, ara mateix no tinc un record d'una cançó que fos difícil d'acabar, però sí tinc el record de quan varen gravar El teu nom, que és una cançó dedicada a la meva àvia. Va ser un moment difícil de gravar, però més per lo motiu, per la temàtica de la cançó, més que una dificultat de tècnica, no? I clar, el missatge era tan potent que volíem que allò quedés perfecte. I crec que va ser on més ens vàrem posar més tiquismiquis, dit d'una manera, per aconseguir la cançó perfecta, dit d'alguna manera.

0: Doncs aquí estem escoltant precisament aquest tema que ara ens parlava en Nofre Morell, El teu nom, un tema dedicat a la seva àvia. Aquest disc, Ànimes, s'ha publicat pel segell discogràfic La Catenària, un treball discogràfic que ja el podeu trobar a totes les plataformes digitals. Nofre, no sé si aquest treball discogràfic el trobem també en format físic.
1: Arribarà, encara no, però la intenció és que sí, però que no hi ha data.
0: També et volem preguntar, Nofre, és possible que vingueu cap aquí a actuar a Barcelona per presentació d'aquest treball discogràfic?
1: Sí, de fet, si tot va bé, estem a punt de tancar una data en setembre, dia 11, la New Fifth, si tot va bé. I allà serà el primer concert a Barcelona que farem d'aquesta nova etapa, que en aquest cas serà amb acústic, i si tot va bé, en 2027 estirem allà a banda, perquè tenim una sèrie de concerts i anirem repartint així per poder presentar un poc Ànimes per tot.

0: Aquesta és una altra de les cançons que trobem a dins d'Ànimes, al disc de Nofre Morell. Com dèiem abans, 13 cançons. Déu-n'hi-do, Nofre, a nivell compositiu, també el teu treball és extens. No sé si vas deixar algun tema en algun calaix, ja eren prou cançons o et quedava alguna per col·locar?
1: Doncs el que vaig fer va ser anar gravant cançons, crec que hi ha unes 20 cançons gravades en total al llarg de tots aquests 2 anys, i en el final va ser decidir que entrava i que no, i crec que en el final, si no vaig malament, com han dit, 13 cançons s'han entrat i la resta es varen quedar de fora, però més per un tema de que no perquè no m'agradessin, sinó perquè a lo millor no hi deien tant amb l'estil del disc, o a lo millor era una lletra que tampoc comptava res com per jo estar lo suficientment satisfet com per poder mostrar a un públic, no? Que a lo millor en un futur són cançons que sortiran de forma reinventada. Però sí, hi ha descartes, hi ha coses que s'han hagut de quedar en el calaix perquè a lo millor 20 cançons eren massa i col·locar-les a un disc era molt difícil. I han entrat les cançons amb les que més m'identifico.
0: M'ha cridat l'atenció un dels temes que ara escoltarem. Es diu Joc improvisat, concretament és la cançó número 10. Què ens podries destacar d'aquesta cançó?
1: Aquesta cançó és la primera que varen gravar amb en Magí en el piano i és una cançó que vaig escriure quan arribes a un punt en el que, per exemple, jo ara amb 31 anys, veus que vale, encara estàs a un punt on te pots considerar jove, però ja vas tenint una edat on han passat moltes coses, has viscut coses i arriba aquest moment on te demanes, vale, i ara què serà d'això? O a partir d'ara, en aquest punt on estem, quines són les següents passes a seguir per poder avançar? I és una cançó que xerra d'aquests dubtes existencials que tenim a vegades, no? D'aturar, mirar cap endarrere i prendre certes decisions per veure'm en, no sé, en quin moment vital estàs ara mateix. No sé si m'he explicat molt bé, però tracta bastant d'això, de veure el camí d'un.

0: passat. Així sona aquest joc improvisat de Nofre Morell, aquest passar per la vida, aquestes vivències viscudes i aquesta incertesa d'un futur. Però em sembla a mi, Nofre, que en aquest treball Ànimes, la següent cançó porta per títol El meu destí. L'acabes trobant?
1: Ja ho veurem. Per ara pinta divertit, però sí. És a dir, crec que en el final un té clar el seu camí, el seu destí. Ja veurem si sa vida acompanya en això. Però per ara, pareix que bé.
0: Doncs aquí tenim aquest treball Ànimes d'en Nofre Morell, un treball molt personal, introspectiu, a nivell de composició i a nivell sonor, doncs ja podeu escoltar aquests temes que hem anat escoltant amb molta força. Nofre, només et volem preguntar abans de marxar, a on et podem seguir per aquelles persones que per primera vegada puguin escoltar el teu nom i vulguin conèixer més sobre la teva trajectòria musical, sobre tu com a artista, a on et podem trobar?
1: Pues a Instagram me puedo trobar com a nofremorell.music i després musicalment els meus discs estan a totes les plataformes digitals o YouTube o allà on vulgueu i damunt els escenaris.
0: Nofre Morell, està tot un plaer que hagis passat aquest matí aquí amb nosaltres a les Mañanes de Ràdio Montornès presentant aquest Ànimes. Et desitgem molta sort i esperem veure't per aquí a prop.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer.
0: Fins aviat.
1: Que vagi bé.

0: I amb la música que ens ha portat avui el Miquel, nosaltres ens acomiadem. Hem començat a les 10 i pràcticament són les 12 del migdia en aquesta... en aquest primer dilluns, darrera setmana del mes de maig. Demà tornarem, demà estem treballant ja en el contingut del programa. Nuestra coach Elisabet Rebollo estarà amb nosaltres i també el Miqui Barba. Amb ell repassarem també part d'aquells programes que han estat notícia els darrers dies. Que tingueu una bona tarda. I també demà us parlarem, atenció, d'una festa Remember que arriba a la Joan Miró aquest dissabte amb molta tempesta, empenta i amb moltes ganes de gaudir de la música dels 80, 90 i 2000. Però això serà demà amb la Coral Gascó, presidenta dels Diables. Miquel, que tinguis bona tarda.
1: Igualment per tu i per tothom.
0: Que ens acompanyi la música i tornem demà.
1: Vinga,
0: bona tarda.
1: Fins demà.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: mama.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Radio Montornès, èxitos de sempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: 1, 2, 3, 4...

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 de la FM.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Una época en que teníamos que recurrir al rompeolas. Si no, no había tema.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Espinelves, deixa un carril, talla també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 a Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent. A Manresa, Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
3: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
2: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ain't no country club either.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estès, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
4: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui és dimarts 26 de maig d'aquest 2026. Mira, dia capicua, no m'havia donat compte. I sí, ja tenim aquí doncs a tocar aquest capicua. Avui tornem a trobar-nos a les 10 i 8 minuts per compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio. Temps que ens portarà doncs aproximadament cap a les 12 del migdia, en un dia especialment trist, ja que ens ha deixat un dels nostres excompanys, perquè ja estava jubilat, el Fernando Sánchez. Va estar durant molt de temps a la brigada, com a cap de brigada, i molts de nosaltres doncs hem compartit determinades situacions doncs laborals amb el Fernando. Ahir la seva família doncs ens va informar de que ens havia deixat, i avui doncs se celebrarà a l'acomiadament al Fernando Sánchez. Doncs des d'aquí una abraçada ben forta a tota la família, especialment a la Raquel, que és col·laboradora de Les Mañanes, però clar, les filles, la Míriam, la Montse, la Raquel, la seva dona, els seus familiars, especialment doncs el Salva, que treballava amb el Fernando. Des d'aquí una abraçada molt forta doncs a tothom, als germans, als cosins, a tota la família. Una abraçada molt forta, i al Fernando, que descansi en pau. Doncs ja som aquí, Miquel, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Núria, bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem amb la intenció de passar una bona estona. Sempre i quan doncs la vida ens ho deixi fer, perquè de vegades doncs ens despertem amb aquestes situacions que sabem que formen part de la vida, però que hi ha moments que no toquen, no? Que dius, encara és massa tard. És veritat, mai ens ve bé, però especialment quan la gent marxa jove, doncs encara pitjor. Miquel, avui dimarts, darrer dimarts del mes, temperatures a l'alça, xafogor, calor, aquesta situació de que ens estem habituant a la calor, però jo ahir ja vaig encendre a casa el ventilador, encara no l'aire condicionat, el ventilador. Crec que de moment amb el ventilador i obrint finestres podem passar. Sí que és veritat que on jo visc tinc una situació molt patidora, ja des de fa 4, 5, 6 setmanes. Sabeu que visc allà, a la rotona d'entrada a Montornès, que estan fent obres i que no acaben les obres. Haig d'explicar que de bon matí potser arriben 8, 10, 15 operaris, però jo no sé quin planning de treball tenen, ni ho sé, ni m'interessa, ni m'importa, perquè jo no fico manga allà, no? Però sí que és veritat que dius, mira, avui ve pelotón, entre tots acabaran la rotonda, i el pelotón agafa i baixa Avenida 11 de Setembre pa abajo, que també tenen, han començat a fer un pas de peatons, però que no l'acaben mai. A veure, senyors, a veure si se centren, en algun punt concret i acaben tots els punts, perquè els veïns es tenen ja fins als nassos. Clar, obres des de les 8 del matí, circuit cada dia des de primera hora del matí, a la tarda a l'skate. De veritat que ens tornarem boixos, però boixos. Ni pots estar al darrere ni pots estar al davant. Home, una mica ja de pensar en els veïns, que també crec que tenim que dir la nostra. Doncs avui, más de lo mismo. Pelotón d'operaris, i ja veurem a veure què fan. Sembla que estan asfaltant el carrer, a veure si acaben ja i ens deixen, perquè de veritat que hi ha molts punts al poble que necessiten fer arreglos de batxes, i potser menys aceres. Que sí, que tot està molt bé i tot fa falta, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quan et toquen les obres, et toquen els nassos. O no, Miquel, no dius res.
2: Bueno, això és molest, Núria. Mai està, i sobretot si t'afecta, clar, si estàs davant...
1: Home, dissabte eren les 7 i mitja.
2: D'aquestes obres?
1: Dissabte a 7 i mitja ja estàvem movent trastos i fent obres. Mm. Que jo dic, mira, pitjor ho estaran passant els operaris, clar, perquè amb el calor que fa i aquestes temperatures i treballar un dissabte al matí, a veure, això el primer, no? Però ni que sigui dissabte i diumenge que ens deixin descansar els veïns, perquè ja està bé que portem més d'un... A veure, més d'un mes... Des que van començar les obres a l'Avinguda Verge de Montserrat, imagina't que portem 6 mesos, 7 mesos amb aquest sarau. Ja tenim ganes de que acabi. Que sí, que quedarà molt maco, però que ja està bé. En fi, avui parlo com veïna, no parlo com la Núria de la ràdio, que tot això s'ha d'explicar també, no? Perquè mira el que dice la de la ràdio. No, jo també sóc veïna del poble i pateixo determinades situacions. Llavors, avui em queixo, si em deixeu o em permeteu. Potser sempre hi haurà algú que dirà allò de comprat una casa i vete a vivir a la muntanya, pues ojalá pudiera. Que això ho diuen molt aquests que quan ens queixem del soroll de les motos, ens diuen, la contestació és aquesta, no? Doncs ojalá pudiéramos, Doncs res, Miquel, són les 10 i 14 minuts i ara sí, vinga, va, entrem de ple en totes aquestes notícies que ens acompanyen i que formen part del dia a dia. L'Ajuntament, amb l'ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una programació completa de tallers i sortides estiuenques sense cost per al jovent. A més, al juliol, el Centre Juvenil Espúnic acollirà un casal per joves amb diversitat funcional severa. Enguany, l'equipament també estarà obert les tardes de l'agost. Això no ho sé jo si és veritat. Em sembla que no. Ho acabaré de confirmar, perquè ahir em van comentar que serien les tardes del juliol. Encara això ho haig de confirmar. Ho confirmarem al llarg del matí. Bé, el que sí us diré és que l'oferta d'activitats és més extensa que en altres edicions, amb un total de 24 propostes diferents. Aquesta ampliació de l'oferta és possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'han promogut complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com sortides a parcs aquàtics amb activitats noves, tallers de primers auxilis i una setmana als campaments. També hi ha previstes propostes com els divendres cinema a la fresca o gincanes nocturnes a la projecció de la final, també la projecció del final del Mundial de Futbol Masculí. Mira tu por donde... La Diputació ha pensat en el jovent i 73.000 euros que cauen a Montornès com agua de mayo. Salut pas a pas. Sortida a la Font de Santa Caterina serà dijous. Avui és dimarts, encara queden 2 dies. 9:30. Sortida de l'Ajuntament dels Jardins Nativitat Llarza. La darrera sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas és un recorregut pel bosc de la Ribera i la llera del riu Mugent per commemorar el Dia Europeu dels Parcs. Ja sabeu que la riera del riu Mugent, la Ribera i la Llera, estan doncs, sortides, ben sortides de vernedes, que és l'arbre típic característic de la zona, però també ens trobem vegetals invasors, com la canya americana, que tot i que la tallen cada any, de seguida torna a sortir i surt amb força. Déu-n'hi-do quina vida té la canya americana. Doncs voltegeu, perquè aquestes caminades setmanals dins del programa Salut Pas a Pas arribaran a la seva fi. Serà aquest 28 de maig amb aquesta sortida a la Font de Santa Caterina, inclosa també el programa del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones del 28 de maig. El punt de trobada, ja hem dit, 9:30, allà als jardins de l'Ajuntament. de l'Ajuntament i la regidora de Salut Pública llegirà un manifest institucional, doncs el 8 de maig, el 28 de maig. Llavors, totes aquestes propostes estan a l'ordre del dia i encara hi sou a temps per apuntar-vos. I també us volia parlar d'un taller d'iniciació a la tècnica transfer. La primera sessió, jo no tenia ni idea de què era això de la tècnica transfer. Tu saps, Miquel? Jo no tenia ni idea. No havia escoltat parlar d'això,
2: No, no, ni idea.
1: Tampoc, no t'escolto.
2: No m'escoltes?
1: Ara sí, Miquel, ara sí. No.
2: No, no tinc ni idea, Núria, no.
1: Jo tampoc ho sabia. I es tracta de les activitats del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que inclouen dos tallers de manualitats centrats en la millora del benestar emocional. Un d'ells està dedicat a la tècnica transfer. A veure què és això. Consisteix, ojo al dato, en utilitzar papers impresos o teles per enganxar-los sobre suports diversos, com fusta, ceràmica, metalls, sabons, vidres, entre d'altres. Que guai! El taller està a càrrec del Ricard Balamazán, artista i formador plàstic especialista en processos creatius sostenibles. Hi haurà dues sessions, la primera serà el 28 de maig de 5 a 6 i la segona el 4 de juny al mateix horari. Totes aquestes coses li agraden molt a la nostra companya, la Mireia Toledo. No sé si s'haurà apuntat ja als tallers. Mireia, t'has apuntat als tallers?
2: Diu que no, Núria,
1: no?
2: Diu que no. No,
1: doncs
2: no, però
1: cosa...
2: ella sí que sap el que és.
1: Sí, tant, clar. Cosa estranya que la Mireia no s'hagi apuntat a aquests tallers amb la tècnica transfer, perquè doncs estan molt de moda i el mateix podem decorar calaixos.
2: Diu que ja no té més espai per més manualitats. La Mireia, que es dedica a fer moltes manualitats.
1: És veritat, és veritat. Doncs ja sabeu, coses guais i tècniques diferents que arriben també a Montornès. Bé, també volem parlar aquesta setmana de la presentació de la campanya Dones i Esports. I us preguntareu, i això ara què és? Doncs l'Ajuntament presentarà una campanya per incentivar l'esport en dones de totes les edats. Seguidament es posaran en pràctica alguns exercicis de baixa intensitat. Dins el programa Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones, el Departament Municipal de Feminisme i Diversitats presentarà la campanya Dones i Esport. Serà el 28 de maig a les 7 a la Joan Miró. La proposta compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i pretén incentivar activitat física com a eina de salut comunitària, d'autocura i d'oci, de qualitat per dones del poble d'edats diverses. Seguidament, cap a les 7:30, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, de la Laura Noguera, dinamitzarà una sessió d'exercicis de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. Doncs vinga, participem en aquesta posada en marxa molt interessant que arriba a Montornès amb la presentació de la campanya Dones i Esport. Doncs aquestes són algunes de les notes destacades en aquest matí. Avui és el Dia Mundial de Dràcula. Draculín. Mira, jo quan parlo de Dràcula m'agraden les pel·lícules. Mira que no m'agraden les pel·lícules de terror, però les pel·lícules de Dràcula sí que m'agraden. I sempre que surt una pel·li de Dràcula, jo vaig i me la veig. I hi ha una altra cosa que m'agrada molt i que és molt adient per l'estiu, que són...
2: El
1: gelat Draculín. Els Dràcules. M'encanten, jo no sé de què estan fets, que són negres per fora, suposo que serà Coca-Cola. Mira que a mi no m'agrada la Coca-Cola. I per dins porten una crema vermella
2: de maduixa,
1: i una mica de vainilla. I tot això està recobert amb aquest gelat negre i com si fos el frac de Dràcula, i després vermell, com si t'agafés la sang, no? M'encanten aquests gelats. I a casa meva, a més d'un, perquè sempre obren la nevera buscant Dràcules, perquè saben que a mi m'agraden molt. Però, clar, caixa que compro de Dràcules, caixa que em menjo, perquè no em puc resistir. I mira que jo no sóc molt de gelats, però bueno... Dia Mundial del Dràcula. Un dels personatges de terror més icònic de tots els temps és, fa un homenatge cada 26 de maig perquè se celebra el Dia Mundial de Dràcula. Aquest home immortal que es converteix en vampir ha inspirat innombrables pel·lícules i obres de literatura. És per això que se li ret un merescut homenatge per molt ombrívol i esgarrifós que sembli. Doncs avui, Dia del Dràcula. Us haig d'explicar també que estem a la Setmana Internacional de Solidaritat amb els pobles dels territoris no autònoms. Doncs Setmana Europea contra el Càncer. Setmana contra el Càncer, i durant aquests dies s'aborden tot allò referent a les diferents patologies d'aquesta maleïda enfermetat, malaltia, càncer, com són el càncer de mama, el càncer de pulmó, el de fetge, úter, pròstata, osi i altres patiments d'aquest tipus. El càncer ha estat catalogat per l'Associació de Lligues Europees contra el Càncer com ara la malaltia de malalties. Pot aparèixer en qualsevol part del cos, degenerar les cèl·lules i mutar-les fins a ocasionar la mort si no es frena a temps. Tot i que la medicina ha avançat molt, des de fa 50 anys, moltes persones moren per aquesta malaltia, el maleït càncer. Bé, ja estem als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT, i des de radio.montornès.cat també ens podeu escoltar. A la nit estarem al territori nocturn de 1 a 3 de la matinada. Nova oportunitat per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Re, nosaltres comencem, daríamos muchas cosas, de hecho lo intentamos cada día, daros compañía, entretenimiento, información, porque queremos estar cerca de ti y sobre todo queremos que no te sientas solo ni sola. Per això avui comencem amb la quinta estació, Daría. Molt bon dia, Montornès, molt bon dia, comarca. Benvinguts a les mañanes.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: I després d'escoltar la Quinta Estació, nosaltres avancem i repassem una mica el contingut del programa. I és que avui escoltarem la nostra convidada, la Coral, perquè ella és presidenta del Ball de Dia Plaç i Drac de Montornès. Bé, durant aquest dissabte organitzen un festival Remember per reviure els anys 80, 90 i 2000. Què podrem gaudir? Des de les 5 de la tarda fins les 12 de la mitjanit, doncs ens ho explicarà la Coral Gascon. Serà avui, d'aquí una estoneta. És dimarts i, com és habitual els dimarts, convidem a la nostra companya Elisabet Rebollo. Amb ella doncs repassem una mica tot allò que té a veure amb el coaching. Bé, avui ens parla de com influeix la teva història personal en la teva autoestima. Allò que tu has viscut, com influeix en la teva autoestima. Elisabet Rebollo, després de les notícies de les 11. I acabarem, com sempre, amb el Miqui Barba, que ja sabeu, el tenim de vacances a Teruel, perquè Teruel també existe, concretament a Torrijas. Parlarem amb ell i ens donarà detalls d'un munt de qüestions. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres, justament aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Bé, anem amb la informació de servei per doncs recordar què temps tindrem avui, però per això hem de connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia i tota la informació. Bon dia.
4: Bon dia. Avui continuem amb temps càlid i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Avui les màximes pugen lleugerament i s'arribaran a 33 graus a Rubí, 32 a Manresa i a Vic, 31 graus a Igualada i a Sabadell, a Barcelona 28 graus, 27 a Vilanova i la Geltrú i a Mataró 26 graus. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar, núvols més abundants al final del dia al Prepirineu. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, La Bòbila, al carrer Major 55, a Montornès del Vallès. Anem ja a recordar el telèfon d'emergències 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès 93 572 1110.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.

L'AUCO no troba moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha dit que la càtedra de la Complutense s'hi va codirigir, es va crear correctament, però assenyala alguns contractes al marge de la normativa. Bé, són algunes de les notes. També hem de parlar de la reacció d'un institut davant l'ús generalitzat de la IA. I diuen que tenim que aturar-se i pensar en bones pràctiques. Es tracta de l'Institut Pere Lada, a l'Alt Empordà, que amb el suport de l'Observatori d'Ètica de la IA de Catalunya han preparat un manual d'ús de la IA, de la intel·ligència artificial. Aquestes eines d'intel·ligència artificial estan a l'abast de tothom, també de professors i alumnes als centres educatius. Entre els docents hi ha la preocupació perquè veuen com alguns estudiants ja no fan els deures perquè demanen eines a la IA que s'ho facin, però alhora alguns docents també utilitzen la IA per preparar les classes i per corregir exàmens. L'OMS eleva a 900 els casos sospitosos d'Ebola al Congo, amb més de 200 morts. El Ministeri de Salut del país ha confirmat 204 víctimes mortals per epidèmia, que no té cap vacuna ni tractament específic. El brot d'Ebola a la República Democràtica

0: A més, Metges Sense Fronteres fan una alerta que la falta de tests de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena l'arribada d'ajuda que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El País va declarar el brot d'Ebola el 15 de maig, causat per la variant del virus Bundibugyo, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic. La taxa de mortalitat és del 50%. L'epidèmia també afecta a Uganda, on dilluns s'han detectat 2 nous casos que ja eleven la xifra a 7 en total, notificats pel País. Els 2 nous casos són treballadors sanitaris d'un centre de salut privada a la capital de Kampala. Doncs aquestes són algunes, ja no parlem del antivirus, ara hem de parlar de l'Ebola, però ja veieu, es parla poc i tot això doncs està sobre la taula avui. Aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Avui parlem amb la presidenta del Ball de Diables i Drac de Montornès, és la Coral Gascón, i han organitzat per als propers dies un festival Remember, del que parlem a continuació. Molt bon dia, Coral, què tal?
7: Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
6: Doncs encantats de saludar-te i de que ens expliquis una mica com va sorgir la idea de que el Ball de Diables i Drac de Montornès organitzen aquest festival Remember que escoltarem properament i que podrem gaudir de música dels 80, dels 90 i del 2000.
7: Doncs bé, com bé sabem, econòmicament arribem fins on arribem i ens agradaria poder oferir a la ciutadania totes les activitats al 100%. Llavors ens hem hagut de buscar altres mètodes de finançament uh-huh. per poder fer-ho tot.
6: Clar. Llavors, sabem que aquesta activitat és gratuïta.
7: Sí,
6: entenem que hi haurà alguna barra o algun complement que faci que la gent que vagi a gaudir sí. d'aquesta activitat pugui, no sé, sopar, potser.
7: Sí, sí, sí. Llavors, tindrem una barra a preus populars, com els fem sempre, i després doncs, farem frankfurts, que també seran econòmics, però frankfurts o frankfurts vegans, per qui sigui vegà.
6: Uh-huh. Heu pensat en tot.
7: Sí, clar, no, és que al final... llavors així tothom podrà sopar i gaudir de la festa al llarg de tota la tarda, perquè comencem a les 5
6: uh-huh.
7: i estar-s'hi fins a la nit, perquè finalitzarem doncs, cap allà a les 12, més o menys.
6: Unes quantes hores per poder gaudir de la música d'aquest festival Remember. Explica'ns una mica, serà concretament a la plaça Joan Miró?
7: Sí, correcte. Serà a la Joan Miró, ja tenim pensada una petita decoració per ambientar una mica la plaça i començarem doncs, amb música més una miqueta més suau, més tranquil·leta i anirem pujant, però tot serà música doncs això, dels 80, dels 90 i principis del 2000, que anirà sonant també una mica barrejada per no fer només amb blocs i que així tothom pugui gaudir de la música que li agrada en tot moment.
6: Uh-huh. Coral, hem dit que l'entrada és gratuïta, amb la qual tothom pot apropar-se a la plaça i gaudir d'aquesta proposta que organitzeu, concretament el Ball de Diables i Drac de Montornès, oi?
7: Correcte, sí. És totalment gratuït. Pot venir tothom, qui vulgui, grans, petits, mitjans, més grans, més petits, totalment obert a tothom. I tampoc fa falta ni consumició mínima ni res, o sigui, l'important és venir i gaudir tots plegats i passar la tarda i el vespre del dissabte, d'aquest dissabte, dia 30.
6: Aquest dissabte, dia 30, que ho tenim a tocar ja, eh?
7: A tocar, ja està aquí. Ja estem ultimant els últims detalls, amb el DJ ahir vam estar fent una sessió completa per ultimar els detalls i saber aviam quins temes ens agradaria començar, amb quins acabar, perquè volem fer també algun petit espectacle o algun petit gag, espectacle no, més bé un petit gag, perquè la tarda es faci més amena
6: uh-huh.
7: per tothom.
6: Ja ens has desvelat que tindrem un DJ que punxarà música dels 80, dels 90 i del
7: sí.
6: 2000. La tria musical, ja ho teniu clar?
7: Sí, correcte.
6: I va, digue'ns alguna d'aquestes cançons que podrem escoltar.
7: Sí, podem escoltar des de la El Will Survive, passar la Macarena, passant per El Tiburón o El Canto del Loco, una miqueta, ja et veus?
6: Molt variat.
7: Una miqueta de tot, sí.
6: Perfecte.
7: L'último de la fila, sí.
6: Que guai. Doncs tothom cap a la Joan Miró, que es quedi petita aquest dissabte a les 5 de la tarda fins les 12 de la nit. Queríeu festa? Pues aquí tenéis Festa aquí Remember. Suposo que la logística també ja està tot organitzat. Els companys del Ball de Diables i el Drac de Montornès...
7: Sí.
6: Sí? Teniu tot ja organitzat?
7: Ja estem... Sí, mira, ara vinc justament de fer les últimes compres, però sí, ja ho tenim tot. Només fa falta arribar el dia de l'acte i muntar-ho.
6: Doncs vinga, tothom convida això als veïns i veïnes de Montornès que vulguin assistir.
7: De Montornès, de fora, de tot arreu. De tot arreu, omplir la plaça, passar-nos-ho bé i estar saltant, cremant, ballant i refrescant-nos amb la nostra barra, perquè farà caloreta i farà falta fer refrescos.
6: Doncs ja sabeu, aquest dissabte no us ho podeu perdre. A la Joan Miró organitza els Diables i el Drac de Montornès, la nostra colla, i hem de recolzar totes aquestes propostes perquè la finalitat al final
7: és fer cultura
6: i aprofitar doncs mitjançant aquestes festes recaptar també calés per poder tirar totes les vostres activitats cap endavant, no?
7: Sí, clar, intentar autofinanciar-nos el màxim possible i que l'Ajuntament que sí, que ens doni un cop de mà i tot, però si podem autofinanciar-nos una miqueta, doncs ho podrem fer tot més gros i més bé i més apte per tothom.
6: Doncs Coral Gascón, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada.
7: Gràcies a vosaltres.
6: I fins dissabte.
7: Fins dissabte. Us esperem a la plaça.
6: Gràcies.
7: Adéu.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Clar que sí! Totes les tardes a les 5 la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
8: El meu ja me l'has robat, Mireia.
9: I m'he posat a pensar en tu.
10: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
0: Ràdio Montornès.
10: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
10: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

A punt d'arribar a les 11 del matí. En aquests moments, la Diputació de Barcelona realitza treballs d'asfalt a la BB-5001, al seu pas per Montornès. Es poden produir afectacions en el trànsit a causa dels talls intermitents. El projecte de millora de la seguretat viària afecta a la millora de la cruïlla situada entre l'Avinguda Barcelona i el carrer de Villanueva de Nicaragua. La creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada de l'autobús situada davant de l'Institut Vinyes Velles. Millores a la rotonda que hi ha entre les avingudes Mare de Déu de Montserrat de Barcelona i 11 de Setembre. La construcció d'una cruïlla elevada a la confluència entre la BB-5001 i el carrer Sant Lluís, i la millora de la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda Llibertat. Tot això sembla ser que s'està fent en aquests moments. Aquest és el soroll. Les màquines estan asfaltant part de la carretera de l'Avinguda i els punts que ja hem citat. Doncs afectacions al llarg del matí. Són les 11, ens anem a notícies, són els companys de l'Aixal. De seguida hi tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaya de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Pues nos vamos directament amb el Miqui, que el tenim d'excursió. Oi, Miqui, bon dia.
1: Bueno, d'excursió, bon dia, família. Aquí he sentat el solet a la porta de casa.
0: No t'ho. Oi, el solet, nosaltres no podem ni trepitjar el solet.
1: Sí, ja m'ho han dit, que he trucat a gent i m'han dit que fa tanta calor ja, no?
0: Sí, que bé que estàs allà a Torrijas, nen, no ho saps bé.
1: Pues sí, mira, ara acaba de passar, bueno, perquè aquí baix al Raval som tres,
0: sí.
1: I acaba de passar l'Adela que anava al bar i sortia i s'ha tret la jaqueta. Digo, es que dentro de las casas de frío, pero dentro de fuera está mejor.
0: S'està millor fora que dins, oi?
1: Sí, nosaltres sí, aquí les cases encara estan fredes.
0: Clar.
1: Jo penso que jo la setmana passada encara vaig encendre l'estufa.
0: Ja, ja, Déu-n'hi-do. Mira, ens tindrem que anar tots cap a Torrijas, perquè aquí
1: bueno,
0: ja no es pot dormir.
1: Tot sabreu, eh?
0: Miqui, que no es pot dormir ja, eh?
1: De veritat, ja.
0: Home, jo aquesta nit he passat una calda amb la finestra oberta, dic, eh?
1: Ostres, però si estem a final de maio, no?
0: Molta calor, de veritat, molta calor. I jo sóc fredolera, jo no sóc de... Ai, que me molesta la calor.
1: Ja.
0: Llavors,
1: i ja tinc que dormir avui ja amb la finestra oberta.
0: I ja porto una setmana amb la finestra oberta, sí, sí.
1: Ostres, però sí que comencem aviat, no?
0: Sí, no sé com serà el mes de juliol, ni ho vull pensar.
1: No, perquè si aquest maig ja és així.
0: Sí, sí, sí. Qué bien que estàs! Qué bien estàs en Torrijas, amigo.
1: La verdad es que sí, amiga mía. No te puedo negar la verdad.
0: Bueno, hem començat amb el Bad Bunny, després ens parlaràs del Bad Bunny, però anem amb la despedida de Loles León.
1: Sí, la Loles ha tingut un problema, bueno, sabeu que la dos va fer com aquesta reforma així una mica, que hi van anar les mamaràxis, el programa aquest que feia la Loles León, bueno, van intentar fer diversos programes així, i al final la Loles León acaba amb zero drames, que el substitueix la Mercedes Milà amb Me meto en un jardín, que va entrevistar el David Ucles,
0: sí.
1: I la Loles estava fent un 2 i algo per cent, i la Mercedes Milà ha fet un 4. Bueno, pues ni tan mal l'entrevista amb l'Ucles, pues bé, a mi és un tio que m'agrada com parla,
0: sí.
1: I tal, però molt a l'estil Mercedes Milà, eh? Vull dir que...
0: La Mercedes Milà també és que és molt desenfadada, no? És molt, molt de carrer. Llavors, aquesta manera de fer periodisme també agrada.
1: Suposo que us notem més proper, no? Potser que...
0: Sí, potser sí. Hi ha qui no li cau bé, eh? Justament per aquesta manera.
1: No.
0: Però clar, és molt personal, no?
1: Exacte. Si tothom ens agradés el mateix, no hi haurien guerres d'audiències ni nada.
0: Això mateix.
1: La sort és que no ens agrada a tots el mateix. Vull dir que... Bueno, i doncs això, i també ha anunciat a Ràdio Televisió Espanyola que començarà un programa que es dirà Teràpia Abierta, amb sessions reals per desestigmatitzar la salut mental.
0: Uh-huh.
1: Bueno, no sé com serà, a veure què tal, el problema de la salut mental és un tema que cada vegada afecta més persones, això sí que és cert.
0: És veritat.
1: I a veure què tal, si és un programa que pot ajudar o que pot fer... no ho sé, haurem d'esperar, però ja ho estan anunciant.
0: Uh-huh.
1: I després també, igual que ha tornat la Mercedes Milà, tots us en recordeu un programa que a mi m'havia agradat força, que es deia Anatomia de...
0: Sí,
1: per la Mendizábal.
0: Per la Mendizábal, sí.
1: De Viescas, bueno, coses antigues que tornaven a rememorar-ho anys després, doncs bueno, com es veu anys després, no? I la veritat és que bé, i va començar amb el Jesús Gil, que és com el tram espanyol, tuvimos un tram antes que tram,
0: sí.
1: Vosotros, perquè us en recordeu aquell home amb el cavall de l'Imperiós, en aquell jacuzzi rodejat de dones en biquini.
0: Home, amb aquest i el de Rumassa ho tenim tot fet.
1: Oh, després aquell home que ha citat el de Rumassa, que es disfressava de Superman per anar a pegar a Boyer.
0: Sí, sí,
1: i que,
0: sí.
1: Ai, Déu meu.
0: Quins personatges, eh? Quins personatges. Sí. Anatomia de... Mira, això està molt bé, eh? Sí, sí, sí.
1: A mi el programa aquell, ja et dic, com que tornava, jo què sé, atemptats, bueno, parla de les coses potser 10 o 20 anys després, en les que ja s'han pogut analitzar totes les dades, en el que es veu qui ha mentit i qui no. Bueno, a mi era un programa que m'agradava, la veritat. I la veritat, jo he d'assegurar que jo aquí a Torrijas veig poc la tele. Per dir-vos la veritat, que fa 10 dies ja que estic aquí, no l'he encès encara.
0: Per això t'has anat a mirar les audiències, eh? Has dit, avui faré la tasca, però...

0: Facebook hem vist i hem revist i segueix fent les audiències xules, eh?
1: Déu-n'hi-do, un 14, eh? Això ja no... A la tele no es fa, eh? No.
0: Costa moltíssim. Bueno, la tele té molta competència avui en dia.
1: Clar.
0: Entre plataformes, podcast, la vida en si, la calle, que també parlem molt de coses, però al carrer també n'hi ha moltes d'altres.
1: Uh-huh.
0: I, clar, les audiències han baixat moltíssim. La gent ara pot triar de quina forma i com veure la pantalla, no? Bueno, doncs pues això. L'Isla de les Tentacions segueix, hi va haver-hi un lío total, que van marxar tres corrents... Bueno, aquestes històries que munten aquesta banda a les Isles de les Tentacions, que jo em sembla que ja està més muntat, ja no dic per part del programa, eh?
1: Sí.
0: Per tenir com una viralització i que aquelles imatges es vegin i ells fer-se més famosos i poder anar a l'altra isla, que no sigui de les Tentacions, saps?
1: Mhm.
0: I em sembla que és més tot aquest rotllo per poder tenir després més programes a TV5, que no és pas la veritat del primer, aquell Christopher, que va marxar corrents. Us en recordeu, amb Estefania?
1: Sí, ja ha plogut, Miqui?
0: Ha plogut, i tant.
1: Déu-n'hi-do. Però fixeu-vos, encara quin xar.
0: Sí, ja feia uns 20 i alguna cosa. Aleshores... Doncs
1: jo que pensava que aquest programa no tindria cap audiència...
0: Jo pensava que les dues primeres temporades sí, Núria, per la novetat.
1: Sí.
0: I perquè, bueno, jo recordava molt el Confianza Ciega, amb la Nube i tal, que deia, hòstia, és que me quedé mucho, tía, hòstia. I a mi em feia molta gràcia aquesta, la Nube i l'altra, i era una mica això, no?
1: Sí.
0: I però en aquest sí que els hi posaven imatges com molt trucades i tal, i aquelles es desesperaven totalment. Però jo vaig pensar que això, que al principi i al segon, sí, pensem que és la 14, eh?
1: Uala!
0: Vull dir que no ens estem... No, perdona, la 14 no. Serà que és la 9.
1: Edició 9. Déu-n'hi-do. De totes maneres, són moltes. És com la isla. Encara es fa, tot i que no sàpigues qui la veu, però encara es fa.
0: Però tu també mira quins personatges hi van, ja.
1: Jo ara estic molt desconnectada.
0: Ja Telecinco, quines audiències està fent i està caient en picat Telecinco.
1: Sí, a més, hi ha molta gent que ha sortit, i que ha sortit en silenci, però que ha sortit amb una patada al cul, com el Jesús Vázquez, que ara també fa pocs dies, em sembla que li van fer una entrevista personal, i ho va explicar, que després del que ell havia donat a Telecinco, a Mediaset, com li havien fet una patada al cul, i ha marxat. Però com ell, hi ha molta gent... que ho ha donat molt temps de la seva vida, clar, al final era la seva feina, no? Però han sortit per la porta de darrere i no sabem què és el que passa.
0: Bueno, sabem una mica que quan hi va haver-hi el canvi de direcció a Telecinco, a Mediaset, que hi va ser a fotre més l'Anna Rosa amb Cuarzo i totes aquestes coses que podien canviar la telebasura que ells decien, que era el Sálvame i totes aquestes coses, per voler fer, aquí va començar a baixar, quan baixen les audiències, i tu en la tanto en la vida com en los programas de la tele, Núria, somos lo último que hacemos, tú pots ser molt bona amb mi, si demà me puteas, ja eres mala malíssima, saps?
1: Sí.
0: I sí que passa que, sobretot a la televisió, ets l'últim que fas, si l'últim que fas no té audiència, te vas a la calle.
1: Ja.
0: Aleshores és així de trist i de fred.
1: És molt fred, molt fred i
0: suposo que per la gent que s'esforça, perquè quan tu estàs en una feina que t'agrada i tal, la veritat és que hi poses esforç, suposo que és la decepció, joder, després de tants anys m'han de marxar per la porta d'atrás.
1: És això.
0: Passa molt també el futbol, a vegades amb molts futbolistes que han marxat i no han tingut ni despedida.
1: Uh-huh.
0: Bueno, passen molts àmbits d'aquests, que quan hi ha un club a darrere, uns directius, doncs mira, el dia que no, chao y adiós, y cojo otra, y me interesa más promocionar al nuevo que decirte adiós a ti. Saps? Però bueno, és el que hi ha. També volia dir-vos que Radio Televisió Espanyola està promocionant una cosa que es dirà El Cerro Andaluz.
1: El Cerro Andaluz?
0: Sí, que ho presentarà el Manu Sánchez, aquest noi andalús, amb barba, que ha passat un càncer, és un humorista, no sé si... Si et ve la cara, Núria.
1: No sé qui és.
0: No, bueno, és igual. Busqueu, és a la que li veieu, Manu Sánchez, a la que li veieu la cara, sabreu quin és. O si el busqueu a TikTok, veureu que és un humorista molt reconegut.
1: Uh-huh.
0: Bueno, de moment ja ha tirat un dato cap a Vox, és un noi molt d'esquerra i tal, y diu que se siente como prioridad nacional él y que por eso es un problema. Vull dir, quan està divertit el pique aquest entre els dos.

0: Sí.
1: Però ja dic, busca tal, després el Manu Sánchez, i ja veuràs que sí que el reconeixes de seguida.
0: Molt bé.
1: I després, avui la d'això, espera, que en Telecinco, perdona, la gala de Supervivientes, avui ja al Tierra de Nadie.
0: Però t'has deixat el Bad Bunny, eh? Ho deixes pel final o què? Vale.
1: Sí, el deixo pel final, amor.
0: Gala?
1: La gala de Supervivientes, al Tierra de Nadie, que tu em deies la isla, sí. La isla segueix fent. I això, les audicions de la Voz Kids també seran avui, que hi ha un pic entre l'Anna Mena i l'Antonio Orozco per formar els equips. I a veure si sé leer esto que he escrito. Ah, vale. Tio, i m'acuesta visita cara al show del Marc Giró, que avui també fan cara al show. No m'entendia la letra, Núria.
0: Ja, el Marc Giró.
1: Sí, i això per avui, vale? Els que vulgueu. Després també dir-vos que a Tocar a Més Suena, aquesta edició, hi ha gent super, super, super, super guai. És els divendres, com sabeu. Si no l'heu vist cap, hi ha el Jota Cabello, la Cristina Castaño. Hi ha tot de gent que les actuacions que fan, si us agrada, segueixen el programa més vist dels divendres, de viernes està caient en picat. I, a més, deixant Tocar a Més Suena a part, que hem parlat de Mediaset, Mediaset ara, no sé si havia comentat que havia perdut la demanda contra el Orozco de Passapalabra.
0: Ah, sí, que això, explica, però escolta'm, ara això què passa?
1: Ara Mediaset el que demana és anul·lar el judici, perquè se'ls demanen 73 milions d'euros per emetre el concurs sense autorització.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, suposo que l'equip d'advocats de Mediaset està intentant, però això porta... I és una resolució del Tribunal Suprem. Vull dir, no crec que hi hagi gaire més avançat. S'ha escalat tant cada vegada que han tingut una sentència, tant Antena 3 com Mediaset, i de moment aquesta és una sentència definitiva que veiem com acabarà. Però porta molts anys aquesta lluita del Orozco de Passapalabra,
0: Sí, porta molt de temps, sí. Ja ve d'Antena 3.
1: Molts anys.
0: Ja ve d'Antena 3.
1: Va començar Antena 3, va passar a Telecinco i després va tornar a Antena 3, en recordeu-se'n.
0: Sí.
1: Vale. Yeah. Bueno, després hi ha un personatge que a mi no m'acaba d'agradar, que és la Paz Pardilla, que prepara la Vuelta a Telecinco. No sé què farà ni què d'això, però han anunciat que la Paz Pardilla torna aquest estiu a Telecinco. A veure què en traiem i què en veiem, no?
0: Uh-huh.
1: No és algú que m'agradi gaire a mi, però hi ha molta gent que li fa molt gràcia. Vull dir que, a veure què... I després també dir-vos que els Javis, suposo que, no sé si ho heu comentat...
0: Ah, sí, els Javis.
1: ...a mi a la mesa. Sí. A la millor direcció a Canes per La Bola Negra, que protagonitzen la Penélope Cruz, el Miguel Bernardó, el guitarrista de la Fuente, bueno, i diversos més. És una pel·lícula que parla de l'homosexualitat i de Federico García Lorca. Ells van fer uns speech molt guais. La pel·lícula va tenir, quan va acabar, 20 minuts d'aplaudiment, que ens esperàvem que potser guanyés a la Conxa, saps? I al final han guanyat la millor direcció, que és un molt bon premi, i a veure quan podem veure aquesta pel·lícula i podem parlar-ne.
0: Val. Escolta'm, aquest premi que ha guanyat a Canes, dos directors de cinema l'han aconseguit. Em sembla que era l'Almodóvar i l'Amenábar, no.
1: Pot ser amb Tesis?
0: Ah, i ara no me'n recordo de l'altre, l'Almodóvar i un altre. Però que els Javis, aquest premi...
1: Pot una carrera...
0: Sí, Déu-n'hi-do, no? I amb una temàtica, i amb una temàtica molt concreta, eh?
1: Sí. Uh-huh. Perquè hi ha La Llamada, la pel·lícula de La Llamada porta el lesbianisme també i tot això, que a mi és una pel·lícula que em va agradar molt, és una pel·lícula musical en la que unes noies van d'un campament de monja, com a unes colònies,
0: uh-huh.
1: I a una d'elles se li apareix Déu cantant-li cançons de Whitney Houston. Entonces, és que és una meravella de pel·lícula surrealista, saps?
0: Sí.
1: Que està, bueno, si no l'heu vist és molt recomanable perquè és molt divertida, molt entretinguda i ja està prou bé. I jo tinc moltes ganes de veure aquesta perla negra, aquesta bola negra, perdó.
0: Uh-huh. Perfecte.
1: I després suposo que també haureu parlat de la sortida de l'Àngels Barceló de la SER.
0: Home, aquests dies no es parla a xarxes del tema, no? No hem parlat gaire, no? Però sí que he vist alguns moments d'aquesta sortida, no? Amb altres companys.
1: Bueno, ella ha tingut les despedides i tal, però bàsicament el motiu de la sortida és el canvi d'ideologia de la cadena, i que ella va dir que si no podia fer un periodisme lliure, plegava.
0: Marxava.
1: Aleshores, A l'Alzina ja li han tret també dues hores d'informació del dematí, que també se'l volen carregar. Y estamos teniendo esta intrusión de la derecha en todos los medios que eran de izquierda ahora también. Pero bueno, a ver com surt. I l'Àngel, si no podia portar la línia editorial, va dir que pelagava. I a mi em sap molt de greu, perquè era una tia que m'agradava escoltar. I mira, ara passa el que nos limpia las calles. Madre mía, com se llama el alguacil. No pasaron canalla, ya me tiene que pasar un coche.
0: Mira pues tú, bueno, que por dónde.
1: Pues bueno, marcharà i a veure quin ratlleu té i com
0: va el tema. Sí.
1: Exacte. I no eres, Núria, que no, estic a fora i no veig el telèfon.
0: Mira, són les 11:48 minuts.
1: Ah, vale, perfecte. Gràcies, guapa.
0: Si vas bueno, bé també... de temps, bé, i si no, encara ens queda alguna coseta.
1: Encara, no, és que volia dir-vos més coses i això. La Candela Peña estrena també La Desconocida, una sèrie Netflix,
0: sí,
1: que... parla dels laberintos de la memòria, a veure què, estrenarà aquesta pel·lícula, ja sabeu que jo sóc molt fan de la Candela, haga lo que haga.
0: Sí, i quan?
1: No sé el dia exacte de l'estrena, però suposo que sí, serà abans de que comenci l'estiu, vale? Suposo que estarà prou bé. Jo en tinc moltes ganes també, igual que de veure la pel·li dels Javis.
0: Clar.
1: Ara us vull parlar d'una notícia d'Aragó, perquè m'ha sobtat, que dius, bueno... Bueno, sabeu que aquí Aragó va guanyar PP i Vox, i això. Bueno, avui ha sortit una notícia que Vox ha decidit deixar sense fruit els escolars d'Aragó perquè les peres són de Sud-àfrica i les manzanas són d'Egipto. Entonces, claro, no sea que el niño hable sud-africano i han tret de moment les fruites dels col·legis. No sé,
0: ai, era l'Almodóvar, escolta'm, l'Almodóvar i el Luis Buñuel.
1: Ah, Buñuel, imagina't.
0: Buñuel.
1: Buñuel.
0: Buñuel. No. L'apuntador, que ens està escoltant i ens apunta sempre, eh?
1: Ah, que bé, que bé, que bé.
0: Vale, pues perdona, això. Les frutes de la terra.
1: Sí, no,
0: no m'ho puc creure, això, No m'ho puc creure.
1: Hi ha coses fora de lloc, però clar...
0: Amb les peres que tenim a Lleida i les taronges al País Valencià i Andalusia i que ens hagin de portar fruita de no sé d'onde...
1: Bueno, però a vegades aquestes empreses que tenen la fruita també els surt més rentable enviar-la a Estats Units, per exemple, i no la venen a Espanya. No és només que nosaltres comprem, eh? Molts cops els productors... Home, clar, el productor és una empresa. I si el benefici està en enviar-les a Xina, pues suposo que les envia també, saps? No ho sé exactament com va, però suposo que hi ha una mica de tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja sé. També dir-vos que l'último de la fila ha fet els concerts en el Metropolitano a Madrid. Han sido otro éxito, ya sabéis. Bueno, totes aquestes coses tan esperades, és difícil que defraudin, saps? Quan tu esperes tant algo, tots els comentaris que veus a les redes, quan la gent publica trossos del concert i tal, són el concierto de mi vida. Mira, si la gent... ho viu així, doncs endavant. Encara queden, em sembla que 6 concerts per fer, dels 12 que tenien. I a mi on me queda València, per ver-los.
0: València, encara, toma ja.
1: Sí, encara em queda València i això. Però bé, i ara us parlaré, que suposo que ja heu sentit 37.000 vegades durant aquest any, que aquest any hi ha l'eclipse solar el dia 12 d'agost, decorant una franja d'Espanya, i un dels llocs que millor es durà és des d'aquí de Teruel. Nosaltres, per exemple, l'hotel amb el que jo treballo, al poble del costat, Arcos de les Mines, que penseu que tenim a l'Observatori Astrofísic a dalt i tal, és un poble sense contaminitat lumínica, estem al d'una muntanya, fa un any i mig que no tenim habitacions. Jo estic per alquilar les mies, a 600 pavos, a veure si me saco un diner.
0: Escolta'm, però que tens habitació, tu?
1: Clar, jo tengo 3 habitaciones si alguien quiere venirse.
0: Toma ja.
1: Un petit módico.
0: Molt bé, molt bé.
1: I bueno, doncs ja tot aquest d'això, i ara abans d'ahir ens vam assabentar que, és a dir, des del poble d'Arcos fins a pujar a l'Observatori Astrofísic, a mig camí es va muntar Galàctica, que és un museu amb telescopis perquè la gent pugui anar a fer observacions. Diguéssim, l'observatori de dalt és per professionals, per fer les observacions que es programen, i l'altre és perquè fer visites guiades amb gent i això. Galàctica ha sigut nominat al millor museu europeu de 2026.
0: Toma ja.
1: Amb 6 museus alemanys, 7 de suïssos, un de belga, un d'Hongria, un de Turquia, un d'Eslovènia, un de Dinamarca, un de Grècia i un de Reino Unido. És a dir que...
0: Para que luego digan que Teruel no existe.
1: No existe. Un museu que lleva 2 añitos montados. però bueno, la veritat és que a fer tampoc, també és un museu molt més interactiu, amb totes les modernitats que es puguin haver. La veritat,
0: ho has visitat, no?
1: Sí, i jo divendres que ve el Nacho, que és el director del museu, faran unes observacions i tal, i ens ha convidat perquè hi anem, vull dir, com que tenim contacte amb aquesta gent, la majoria dels clients que tenim a l'hotel venen per anar a Galàctica, perquè venen una nit, fan Galàctica, veuen el poble que està vist de seguida, i marxen. Aleshores, clar, nosaltres tenim molt contacte amb l'Estelius, amb el Nacho, amb tota la gent de Galàctica, doncs pues molts cops venen a esmorzar allà amb nosaltres, o bueno, pues, som tan poca gent que ens hem de relacionar amb nosaltres.
0: Clar, com sigui, no? Com sigui, clar que sí, tu. Home, però està molt bé, això, Miqui.
1: Doncs sí, perquè quan té el lloc i tal, han convidat a tots els nens a... Penseu que l'escola d'Arcos és una d'aquestes escoles rurals en la que tots els nens estan en una classe, tinguin l'edat que tinguin, i el professor intenta interactuar amb tots. Vull dir, sembla que hi ha 7 nens de diferents edats. Aleshores, si l'escola ja és així, doncs imagineu-me, jo dino amb el profe i amb el Nacho, si hi ha la doctora aquell dia, seu amb nosaltres, que som... Bueno, pues aquestes coses dels pobles, Núria.
0: Sí, total, total.
1: I la veritat és que molt content. I ens n'anem al Bad Bunny.
0: El Bad Bunny, vinga, va.
1: El Bad Bunny, concert a Barcelona, en el que va tenir la seva primera convidada en tota Europa, que va ser la Bad Gial. Després hem tingut a la Casita el Yamin Yamal, el Chocas, l'Ibai Llanos, bueno, a moltíssima gent. Sí que és cert que bueno, a mi també em passa una mica que els concerts, com que ara en l'anella olímpica han d'acabar a les 12 de la nit, perquè a les 12 de la nit tanquen micros, eh? Per exemple, la Noel A, que ja ho vam parlar, que arriba tard als concerts, sí. I tal, al concert li van tallar el micròfon i li van dir no, són les 12 de la nit, aquí està.
0: S'ha acabat. Hora. Mira, això està molt bé, tu.
1: Haguessis arribat a l'hora.
0: Clar que sí.
1: I la gent sí que ha disfrutat molt dels concerts, però sí que és cert que tota la il·luminació i tal, quan es fa de nit, i ara estem en una època que ja es fa de nit molt tard, i pues, clar, això ho guanya molt en vistositat. Però bueno, tothom encantat, tothom tenia tantes ganes. Sabeu que jo sóc tan fan del Bad Bunny des del mig temps de la Super Bowl, que em va semblar...
0: Sí, és veritat, sí, que ho vas explicar.
1: I la veritat és que bueno, pues, música i alegria, que és el que hem de fer.
0: Però escolta'm, no sé si has vist la polèmica de la gent...
1: Que parla de la zona VIP, no?
0: A part de la zona VIP, la gent que estava al parterre, allà,
1: sí.
0: Molta gent que va pagar per estar allà 80 euros, va mostrar com estaven, i estaven com lates de sardines. No parlo de la zona VIP, parlo de la pista del...
1: No han anat mai a cap concert.
0: Sí, clar, però escolta'm, estava al final, clar, amb tanta gent davant, no veia absolutament res, ni arribava...
1: Grada.
0: Ostres, jo dic, mare meva, quina organització...
1: Has de comprar grada.
0: Que has de comprar grada. Ah, doncs mira, a la grada.
1: Tu saps que a baixa pista hi ha gent, clar, a vegades penses, bueno, t'he dit la sort i hi ha dues noies davant meu, però així s'hi fiquen dues noies que me deixen 87.
0: Uh-huh.
1: Tenen el mateix dret a fer-hi que jo.
0: Clar.
1: Saps? Hem pagat el mateix, aleshores... Si vas a pista, has d'anar a ballar. Nosaltres a l'última de la fila ens posem a darrere perquè volem ballar. I a les grades és molt difícil perquè l'espai que hi ha et deixa poc marge per ballar, eh?
0: Clar.
1: Jo parlo de la meva experiència. Però quan anem a un concert, si no són, per exemple, a l'última de la fila, tu mires imatges de primera fila i la gent està ballant perquè tenim una edat. Vull dir, tenim 50 anys o 60, no volem estar apretats, ja la sua de l'altre t'incomoda una mica i tal. Quan ets jove sí que és cert que jo recordo els concerts de Madonna, de Mecano, de... I anar davant de tot i estar com una llauna de sardines i no poder sortir a pixar, no poder sortir a veure, que si tiraven aigua amb una manguera ganga perquè bevies una mica, hem de saber on anem. Saps? És com aquesta gent que va als pobles i diu, ai, és que fa pudor vaca, que no passin les vaques pel carrer. Bueno, és que ja han passat abans que vinguessis tu. Vull dir, no. Saps? Cada cosa, i si vols estar tranquil, has d'anar a la grada. Ja sabem que a baix la gent va saltar, i més quan ets jove, que emputxes, tal, tal... Bueno, però aquestes coses, Núria. Sí que vaig veure allò d'aquest noi que es queixava de la zona VIP, que estaven tan estrets, però ha sortit vària gent a desmentir aquest d'això, que era un vídeo que estava pactat, que havien ficat a tota gent apretada. No sé quina és la veritat, perquè ja saps que la red... Espera, que passa un tractor ara i no passa. No sé la veritat, perquè amb les reds cadascú explica el que vol, tu ja ho saps, Núria, i no sabrem la veritat mai.
0: Doncs res, Miqui, ho deixarem aquí, ens anirem pràcticament les 12, com sempre, un gustazo parlar amb tu, ens marxem amb el Bad Bunny, no? Per cert, concerts 26-27 a Lisboa i a finals de mes torna a Espanya, concretament a Madrid, que té no sé quants concerts a Madrid.
1: Sí, sembla que 7, no?
0: Set, sí.
1: Set poden ser?
0: Sí, poden ser. Avui i demà està a Lisboa, Portugal, i després ja cap al 30 torna a Madrid i ja comença la gira un altre cop per aquí, per al país, i a Madrid té mogollon de concerts. Miqui, que tinguis una bona setmana, una abraçada forta, tornem a parlar dimarts vinent.
1: Exacte, bona setmana per tots i ens veiem dimarts. Un petonà.
0: Petons! I nosaltres també amb el Bad Bunny ens acomiadem, Miquel, que ja sabeu, tornem demà cap a les 10. Bona tarda, demà tindrem a Teràpies Alternatives amb la Yasone Sánchez, parlarem de constel·lacions, però a més tenim alguna sorpresa preparada, però això serà demà. Que tingueu una bona tarda de dimarts. Adeu.
2: Bona tarda i fins demà.
3: Te los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare Isaac Andic durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CM ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Sintonizas Ràdio Montornès.
7: So, how's your evening so far?
8: Bonsoir, ça va fantastique.
9: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. I Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: «Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu».
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
6: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: I ara, que sé, anem amb la música.
1: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
0: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
1: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
0: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
1: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins aviat.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
2: Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passats els 90 anys, li hem dit, no? Però, bueno, qui diu els 90 anys diu en qualsevol moment d'edat avançada.
1: Uh-huh. A veure, posa'ns una mica en context.
2: Mira, doncs recentment, i jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
1: Parlem d'un cas, no?, que ha viscut una persona mediàtica aquí i ara mateix, és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos en aquí, Jan?
2: Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentant, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així, perquè al final si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat, fent servir un cas doncs, que tothom coneix.
1: Doncs som-hi. Què hi diu el dret penal en tot això?
2: Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig. No es basa en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió, d'ull per ull i dent per dent, no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa, arreglada doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social. Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, que el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
1: Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
2: Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat, és a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. No diu, escolta, a partir de no sé quina edat, vostè no podrà ser jutjat. No, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera a través dels metges forenses i, per tant, de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar. Doncs, evidentment, això podrà passar, aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema, perquè al final el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb un al·legat, amb una explicació, responent preguntes? No ho podràs fer, no? Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que ara els nostres oients ho han de tenir clar, és una facultat la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge, igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins, i per tant per això hi ha els pèrits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, tres primer i uns quants més després, havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president.

0: els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i, per tant, doncs ja potser té un tutor legal o té un curador. I, per tant, aquest procés s'agilitza molt més, perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç, doncs ja hi és, ja existeix. No caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
1: Uh-huh. I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, hi ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
0: Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu, concretament, l'article 383, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut. Uh-huh. Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se perquè estem doncs, en un procés al final de la vida on és possible doncs, que hi hagi una malaltia incurable o una senilitat severa. No? I per tant això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part i, per tant, de poder ser declarat culpable en aquest judici. No? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho. No? Això en el cas d'haver-ho fet després. No? Uh-huh. Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. Bé, no és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici. No vol dir que no et jutgin. També ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses. No? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns. Hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evident.
1: Uh-huh. Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
0: Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen. Uh-huh. Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa. No? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera, i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents. Uh-huh. Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular, i una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, senyor que en aquell moment tenia 89 anys i que també doncs, els metges forenses havien determinat doncs, que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest senyor. El mateix que amb el president Pujol li va dir, no, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part tots del mateix cos, els de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte. No? Per tant, va prendre una decisió diferent. Certament paradoxal.
1: I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no? Que es va fer anar, van fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
0: Efectivament. És a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. Uh-huh. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells

0: poder avaluar en primera persona aquest estat. Reitero, un jutge no és un metge, i per tant eren uns coneixements que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornada en cotxe. Jo és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat. I que amb prou feines li... està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, bueno, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que m'hagués d'enviar a Madrid, és que bueno, no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem-ho així.
1: Sí, sí, la totalment.
0: Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Bueno, ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar, certament, la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
1: Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions dels metges.
0: Bueno, no és una qüestió de que no puguis, és una qüestió de que tu pots tenir un moment de lucidesa, però en conjunt tu no estàs capacitat per recordar si hi havia una factura o una altra de fa 40 anys. Uh-huh. És que, clar, una cosa és això i l'altra és que tu puguis tenir una conversa més o menys coherent durant un quart d'hora. És que, clar, no té res a veure. No té res a veure una cosa amb l'altra. I, clar, aquesta voluntat, quan tu tens aquest moment de lucidesa, hi és perquè al final estem parlant d'una causa que feia 14 anys o 12 anys que anava. És que han passat molts anys, llavors jo no sé si aquí alguns tenien la vocació de que el president ja no hi seria, i per tant sempre quedaria aquesta ombra de dubte, però bé, el president ha seguit. L'únic és, doncs, que amb unes limitacions pròpies de l'edat.
1: Mm-hmm. Doncs, Jan, ens dones alguns consells en aquest tema, en la justícia amb edats avançades?
0: Sí, a veure, una de les coses la dèiem ara, no? El que determinin els forenses, que al final són pèrits, és determinant, o ha de ser determinant, no? Al final, davant d'aquests símptomes, doncs, de demència, el primer que has de fer és sol·licitar, doncs, que es facin aquests exàmens, perquè el jutge no té aquesta capacitat per decidir, sinó que han de ser els metges. Per tant, el jutge no té aquest coneixement tècnic, malgrat sí que és qui pren la decisió final, no? Avalat amb aquest argument. En segon lloc, home, jo sí que penso que en aquest cas la dignitat de les persones ha d'estar per sobre del procediment. I forçar una declaració d'algú, doncs, que simula o no recorda, jo crec que és més proper a un escarni que no pas a un procés judicial correcte. I en tercer lloc, que ho tinguin clar la gent que ens escolta, això no vol dir que el judici s'aturi. El judici no s'atura, el judici continua per absolutament tota la resta de la causa. Per tant, que s'eximeixi a una persona pel seu estat de salut no fa que la resta d'acusats, doncs, com aquest cas passa amb alguns dels fills, no continuï el seu procés, no? Això no ho impedeix en cap cas.
1: Mm-hmm. Perquè aquí el que estem avaluant són les capacitats de la persona en individual, eh? Vull dir que
0: correcte,
1: la resta d'acusats sí que tenen les capacitats processals per ser processats, per tant, han de seguir el seu procés.
0: Exacte, és a dir, veurem al final, doncs, si es determina o no es determina, doncs, algunes de les il·licituds que es marcava, no? A més, sorprenent, perquè en el que portem de judici, que fa ja molts mesos que funciona, el nom del president havia sortit en dues ocasions, pràcticament. Mm-hmm. Per tant, clar, tot aquell pes que també mediàticament se li havia donat durant el judici, els qui l'hem anat seguint per professió, per dir-ho així, o per estar al dia de les novetats jurídiques i mediàtiques en aquest àmbit, ostres, no s'estan corroborant, no? Per tant, prenia encara menys sentit aquesta petició de fer-lo anar a Madrid. Però bé, el jutge sabrà per què ho va determinar.
1: Mm-hmm. Doncs ja estem acabant. No sé si t'ha quedat alguna cosa al tinter.
0: No, com sempre, dos idees molt ràpides. Ostres, que la justícia no pot ser venjativa. El nostre sistema constitucional empara, doncs, que ha de ser restaurativa. Aquesta és la voluntat. Que la llei ha de ser igual per tothom. tot i que a vegades costi de veure-ho, i que l'estat de salut, malgrat hem parlat de l'edat, no es mesura en anys, sinó que el que compta són les capacitats cognitives. Ho tingui present si mai algú té aquesta necessitat o el criden i pot ser que no tingui totes les capacitats, que la gent del seu voltant ho tingui present.
1: Mm-hmm. Sí, ho podem demanar, eh? Si un familiar nostre l'estan jutjant per alguna cosa i creiem que no té les capacitats, podem demanar aquest informe.
0: Si tens un bon advocat, el propi advocat segur que ho sol·licita.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per venir a posar una mica de llum, no?, en aquest tema, que se n'ha sentit molt a parlar, però potser a vegades no hi hem entrat prou a fons en aquests dubtes que avui ens plantejaves i que has posat sobre la taula.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
1: Fins la propera. Gràcies, Jan.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I, de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
2: Escola Nova Jao, qui cuida els que cuiden, han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes als manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdú, educadora del centre.
3: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
2: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
1: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
6: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs el plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
12: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. És que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ja ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'Àrea Municipal de Comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus exprés, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids en poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
7: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
9: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
7: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat baixaempordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Pico. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabric Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
25: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
24: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència a primera. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
27: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
26: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça al Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
26: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
26: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
26: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquís roben.
11: Ens treuen treball.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimacho.
31: Existir solo.
32: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
33: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
34: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
35: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
36: Fisioteràpia en l'esport de base.
37: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
35: Salut activa.
38: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
39: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
35: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte, fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu i lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport del col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat

0: repressius del govern.
1: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
2: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Sáiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
4: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
2: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
6: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
5: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Sáiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
7: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
5: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
2: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
9: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyà,

0: Espanyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt.
1: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
2: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
3: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
2: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
1: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellver, bon dia.
4: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids en poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
4: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
1: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
7: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats. I després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
6: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
2: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
1: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
2: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
8: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
9: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
10: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
9: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
1: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
12: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
11: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
13: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el Govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
14: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
13: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
15: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
16: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
15: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
17: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
15: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
18: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
15: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
19: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
15: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espar Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3, ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats d'Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: L'increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
4: Let's go.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: No és només un Pla de Barris, igual que la primera convocatòria que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavó del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia per llançar també aquesta reflexió.
3: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez de la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat baixa empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que molt i molt bé, amb ganes de compartir una nova hora amb nosaltres, com totes les tardes, fins les 6 en punt, per fer confluir la informació, la divulgació i l'entreteniment. Com sempre, us esperem aquí a Ràdio Montornès i ens quedarem fins les 6, com us deia, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele de Ràdio Montornès. També ens podeu escoltar, no veure, però sí escoltar. I també a la nit, a les 10, en el nostre territori nocturn, podreu tornar a escoltar aquest mateix programa avui de dimarts, de dia 26 de maig. Com sempre, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda, Mireia.
2: Què tal? Com estàs?
3: Bé, bé, bé, de dimarts, no?
2: Sí.
3: Dimarts típic, calorós i res, doncs
2: ai,
3: amb
2: sí,
3: energia
2: sí.
3: Cap endavant,
2: vinga,
3: no?
2: Vinga, que avancem en la darrera setmana del mes de maig i gairebé se'ns acaba ja el programa, eh? Ens queda un mes i poc, eh?
3: Sí, sí, bueno, ja el tenim.
2: Perquè
3: a prop,
2: mitjans
3: no?
2: de juliol la Intersecció acabarà i ja hi ha col·laboradors que només venen un cop al mes cap a finals i clar, encara els dic aquesta pot ser la penúltima secció, no? Ja.
3: Déu-n'hi-do, és l'hora, no són els adeus, sinó els fins després, no? Més
2: exacte, aviat. Exacte, exacte. Sí, vacances per entremig. Bueno, doncs avui de dimarts, un dia sense un núvol, d'aquells de foto, i nosaltres tornem a estar aquí amb vosaltres per portar-vos tot allò que es mou a Montornès, també una miqueta més enllà, parlar de música, de curiositats, i espero que no us quedeu, tant si us heu de moure per algun lloc, com si us quedeu a casa, i que ens escolteu fins les 6, perquè avui venim amb molta, molta cosa. Començarem amb bones notícies que ens arriben des del torneig Salit i Disfrutat, un torneig que s'impulsa des de la Fundació Cruyff i que aquí a Montornès s'ha fet la fase local i també ha sigut seu de la fase regional. Doncs bé, també tindrem un equip montornesenc que disputarà la fase nacional al juny. Es tracta de los Tigres del Mugent, de l'escola Mugent, que després d'aquest cap de setmana haver superat la fase, doncs és un dels equips que podrà competir en aquesta fase nacional. Avui sabrem com ha anat la competició, que s'ha celebrat aquí, com dèiem, a Montornès, al Cruyff Court de Montornès Nord. També ara que ja estem mirant vacances, què podem fer aquests mesos d'estiu, doncs bé, recordarem el programa de Vacances en Pau que tenim en marxa per a aquelles famílies que vulguin acollir infants que venen dels camps de refugiats saharauis, doncs per poder passar un estiu diferent, menys calorós sobretot, poder-se fer-se les revisions mèdiques pertinents i poder gaudir d'aquest intercanvi cultural amb els infants d'aquí de Montornès. Si vosaltres voleu ser famílies acollidores, acollir durant 2 mesos un infant, avui estigueu atents perquè donarem tota la informació. I com cada darrera setmana de mes, tindrem a dues col·laboradores avui dimarts. D'una banda tindrem a l'Àfrica Closa i la seva secció del Mundo Me Cabrea, on bàsicament ens queixem de qualsevol cosa que hagi passat a la vida. Pot ser algú molt profund, pot ser alguna cosa més superficial, però la qüestió és queixar-se. Avui és el dia per posar sobre la taula aquelles coses que ens poden enfadar. I després també ens visitarà la Marina Tornero, més tranquil·la, i ja serà la darrera secció d'Eterns, així com a concepte. Hem estat cada mes parlant del don animal, de diferents fases. Avui parlarem de la bellesa en les nostres mascotes, aquelles preocupacions que ens sorgeixen o com podem enfocar aquesta darrera etapa de la vida. I després la Marina, ja el mes vinent, deixa de banda com aquest espai més adult i parlarem d'altres qüestions que també ens interessen si tenim peluts a casa, com pot ser Sant Joan. Però avui, de moment, encara aquesta darrera secció, aquest darrer espai d'Eterns. Això és el que tenim preparat, un contingut molt divers, molt interessant, perquè ens arribi el rellotge fins les 6 en punt. Abans, però, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que la Diputació de Barcelona està fent aquesta setmana treballs d'asfaltat a la BB-5001, al seu pas per Montornès, és a dir, a l'avinguda de l'11 de setembre. Per aquest motiu es poden produir afectacions en el trànsit a causa de talls intermitents. El projecte de millora de la seguretat viària conté la millora de la cruïlla situada entre l'avinguda de Barcelona i el carrer de Villanueva de Nicaragua, la creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada d'autobús situada al davant de l'Institut Vinyes Velles, millores a la rotonda que hi ha entre les avingudes de la Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona i de l'11 de setembre, i la construcció d'una cruïlla elevada a la confluència entre la BB-5001 i el carrer de Sant Lluís. També es millorarà la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda de la Llibertat. La Dimensió d'Orientació Acadèmica ofereix aquests dies informació i suport per realitzar les preinscripcions als cicles de formació de grau mitjà i grau superior. Si necessiteu el servei, us podeu adreçar avui i demà, de 12 del migdia a 8 del vespre, al Centre Infantil La Peixera. Dijous, seguint el mateix horari, l'atenció es trasllada al Centre Juvenil Sputnik, mentre que divendres serà també en aquest equipament, però fins les 6 de la tarda. El jovent interessat cal que demani hora prèviament, trucant o enviant un missatge de WhatsApp al 673-532609. Aquest dijous, Montornès acollirà diverses activitats amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. A 9:45 del matí es llegirà el manifest institucional als Jardins de Nativitat i Arzaplanes, des d'on es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Ja a la tarda, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades, un d'iniciació a la tècnica transfer i un altre d'iniciació del decoupage. Les sessions, a càrrec de l'artista Ricard Belamazán, són gratuïtes amb inscripció prèvia al web entrades.montornès.cat. Per tancar el dia a les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró, es presentarà la campanya municipal Dones i Esport. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. I amb l'última cosa amb l'equació de cada és que aquest divendres la Biblioteca Rosa Leveroni acollirà la conferència La felicitat del dia a dia a les 6 de la tarda. La xerrada anirà a càrrec dels investigadors en antropologia social Miguel Ángel i Mica Franganillo. Tots dos formen part de l'aula taller L'Escuelita, amb seu a Montornès, un projecte humanista d'atenció holística des d'on dissenyen pedagogies centrades en el coneixement de l'ésser humà. El bibliotecari Jorge Martínez ha recomanat l'activitat i ha indicat que el públic hi pot participar lliurement.
4: Comencen a explicar coses, però la gent intervé. És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. Nosaltres ja els coneixíem, ja hi hem vingut altres vegades, però la veritat és que ens van sorprendre amb aquesta xerrada. I llavors vam parlar amb ells si volíem fer alguna cosa més i va sorgir aquesta oportunitat per la biblioteca de tenir una xerrada filosòfica on tothom pugui parlar i dir la seva. Jo convido a tots i totes que si teniu una miqueta d'interès, veniu perquè podeu ressonar coses a dins que no sabíeu que us ressonarien. Va ser una miqueta el que va passar l'altra vegada, no? Va tocar algunes fibres que la gent no pensava que es tocarien i es van tocar de forma molt natural. Sense entrar en res personal, va arribar a les persones de forma molt personal.
2: Les entrades per les xerrades són gratuïtes i cal reservar-les prèviament al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. L'equip Los Tigres del Mugent s'ha classificat per la final del torneig de futbol Salit i Disfrutat. Els infants de l'escola Mugent han guanyat la fase regional, celebrada aquest cap de setmana al Cruyff Court de Montornès, i competiran en la darrera etapa, que tindrà lloc el 14 de juny a Igualada. A la jornada també hi van competir les malotes 2.0 de l'escola Camparera. Els alumnes montornesencs es van enfrontar a equips de Banyoles, Lloret de Mar i l'Hospitalet de Llobregat. Nosaltres vam poder parlar amb alguns dels jugadors de les tires del Mugen, en Pol, l'Ander i en Hassan. Ells es van mostrar molt orgullosos del seu pas pel torneig.
5: Ja es comença a notar el nivell, i... però bueno, és el que hi ha. Ens sentim molt orgullosos perquè som el millor equip de Montornès i és un gran honor. Jo la veritat no m'ho parava a passar, però hem passat i doncs...
6: Per mi, un torneig com aquest, jo el posaria com respecte perquè és com... Sí, es respecta molt els equips i...
5: Jo ressaltaria respecte i cooperació. Jo respecte i treballar en equip. Jo acabo d'acabar la temporada amb el meu company Ander a Mollet de futbol sala divisió d'honor.
7: Jo pues, jugo al Montornès Nord futbol césped a segona divisió a infantil.
2: Pel que fa a l'equip femení de Montornès, les Malotes 2.0 van aconseguir arribar a la final de la fase regional, però van caure contra les IE Fanals de Lloret de Mar. Escoltem a la Marina i la Judit.
8: Ens esperàvem que guanyaríem, però al final ens n'han sorprès perquè ens han marcat 3 gols i nosaltres 0, però bé, això és per divertir-nos.
9: Jo jugo al parc del col·le i m'agrada el futbol i aquí m'ho passo bé.
10: Jo no he jugat mai a futbol, he jugat potser molt poques vegades i bueno, m'ha agradat perquè volia passar temps amb les amigues, jugant també a un esport diferent. I em motiva també perquè si ens separem d'instituts, anar també, per exemple, a jugar a futbol, que ens ha agradat molt, o coses així.
11: Estem contentes perquè ens van donar una medalla i una motxilla i ens van motivar.
12: Jo no m'esperava res que guanyaríem, perquè jo sóc portera i no esperava que em parara tots els penaltis i hi havia una de l'Espanyol i vam guanyar nosaltres.
2: Al torneig d'aquest cap de setmana, la Fundació Cruyff va entregar el premi al respecte als dos equips de Banyoles amb l'objectiu de fomentar el joc net i l'esportivitat per davant de la competitivitat. El regidor d'Esport, Ricardo Piris, va recordar que el torneig té les seves bases en la frase que deia Johan Cruyff, qui creia que l'esport tenia valors transformadors.
13: Que és allò que deia el Cruyff, no? De sortir i gaudir, no? O salir i disfrutar, com deia ell, no? I promou els valors. Hi ha una vessant molt important, que és el respecte, i diguéssim que tots aquestes instal·lacions, el Cruyff Court, estan en barris amb una mica de dificultat. El Johan Cruyff tenia un pensament com que l'esport podia transformar la societat, i per això està instal·lat en barris amb una mica de dificultat, perquè ell ho veia com una eina transformadora. Clar, que l'esport, que a vegades té com una mica... La gent pensa que és una mica violent, no? Que tingui aquests valors és molt maco i a part hi ha un premi, per exemple, al respecte, que jo crec que és molt important.
2: Piris també va posar en valor el Cruyff Court, un espai que encara ha de patir alguna modificació més.
13: Jo quan passo per aquí, m'agrada passar per aquí moltes vegades amb la bicicleta, i sempre ho veig ple i és molt maco, no? I ara jo sé que hi ha una segona fase, que faran també un skate park, per exemple, i jo crec que és un lloc molt maco, i fins i tot quan arribo a vegades amb gent de Barcelona, dic, hosti, quin espai més maco, i estem molt contents, la veritat. Molta gent, quan parlem de Montornès, hem de dir que som el poble de Costa de Montmeló que fa les carreres, no? I al final tenir, per exemple, un camp com aquest, aquesta instal·lació, doncs ens posa amb el mapa i és molt important.
2: La fase regional del torneig Salit i Disfrutat va comptar amb la col·laboració d'una desena de joves provenients de les MASE, les mesures alternatives de la sanció econòmica, i també d'alumnes dels instituts que mitjançant el servei comunitari van participar en l'organització i dinamització de l'esdeveniment com a Heroes.
14: Chiquilla, que es lo que te ha pasado, es como si te hubieran dejado el corazón.
2: I nosaltres continuem a la intersecció, seguint anirem amb més actualitat, però abans anem a posar una mica de ritme en aquest programa en aquesta tarda amb una rumbeta. Col·laboració entre l'Èrica, Salistri i Piqueras, que tenim des de divendres i que es diu La Flor de la Vida.

0: I ara passem a parlar de les vacances, perquè totes les famílies del poble poden aquest estiu acollir un nen o una nena saharaui i donar-li així l'oportunitat de fugir de les altres temperatures que pateixen els camps de refugiats. Es tracta de la campanya Vacances en Pau, que després de diversos anys s'ha tornat a posar en marxa a Montornès. Durant el temps que els infants estiguin al poble, l'Ajuntament facilitarà la seva participació al casal de vacances i finançarà els seus vols. El tècnic de cooperació internacional, Marc Olàs, ens ha explicat tots els detalls. L'escoltem en una conversa amb la nostra companya Núria Catxany.
1: Després de molts anys, va quedar en stand-by, no es va arribar a fer, es torna a recuperar. Es torna a recuperar i, a més, coincidint de que fa 30 anys que Montornès està agermanat amb la Daira d'Angala, allà als campaments saharauis de Tindouf. I pensant que era un bon moment per poder recuperar el programa i presentar-lo al Consell de Cooperació, parlar-ne una mica de tot el funcionament i amb el suport d'una associació que no és pas de Montornès, però en tot cas treballa a la comarca des de fa molts anys, que és Caldes Solidària.
2: Mm-hmm. Marc, la intenció, el projecte consisteix en portar nens i nenes provenents dels campaments de refugiats, els portem aquí i les famílies els acullen i passen una temporada de vacances amb ells, no?
1: Sí, sí, sí. Tal com expliques, és això, de cara a l'estiu, que és quan fa més calor arreu, evidentment, d'Europa i més concretament en aquest sentit de la zona africana, del Sàhara, on estan aquest poble, arribant a assolir 50-55 graus de temperatura.
2: Uau.
1: Que són és moltíssimes, vull dir, si aquí hi ha 35-40 ja estem que no podem, imagineu-vos en 10-15 graus més, no? Llavors és una oportunitat de que puguin sortir del seu territori, venir cap aquí i estar-se dos mesos, tot juliol, tot l'agost, per tornar cap a finals d'agost o principis del mes de setembre de nou a casa seva, allà a la zona del Sàhara i concretament als campaments de Tindouf.
2: L'any passat veu començar fent una prèvia, recordant una mica com era això, i aquest any ens llancem de cap cap a l'acolliment. Com veus el projecte? Hi ha famílies interessades?
1: De fet, és el que... Sí, l'any passat vam sondejar les famílies, sobretot les que participaven dels casals de vacances, tant el de lleure com l'esportiu, fent una primera presentació, dient que de cara al següent any, vull dir que en aquest sentit, de cara a aquest 2026, tindria lloc aquesta proposta, i animant a les famílies, a que poguessin ser famílies d'acollida. Entenem que no és fàcil, perquè és una decisió seriosa, perquè estem parlant d'infants entre els 8 i 12 anys aproximadament, i que has d'estar amb ells durant les 24 hores del dia, entre cometes, no? I durant dos mesos, vull dir que estem parlant d'un repte important, no? La majoria d'ells, d'aquests nois i noies, entenen el castellà, perquè hem de recordar que el Sàhara occidental era colònia espanyola en el seu moment, de la mateixa manera que ho va ser la Guinea Equatorial i les províncies actuals de Ceuta i Melilla, que ho són, a la zona del continent africà, i que arrel de la Marxa Verda i en aquest sentit de la marxa i de la fugida de l'exèrcit espanyol, van deixar el seu destí a aquestes persones ara ja fa més de 50 anys, no?
2: Doncs ja sabeu, i les famílies que vulguin acollir ho poden fer, de quina manera? Quins requisits s'han de tenir per ser família acollidora?
1: De requisits, en principi, cap ni un, no? Vull dir, cap ni un en el bon sentit de la paraula, vull dir, que sigui sensible, no?, en aquest sentit, i solidari envers una població com la saharaui, que ho està passant malament, que fa molts anys que demana aquest referèndum d'autodeterminació i que mai arriba, i que a través del Front Polisari, de la delegació del Front Polisari aquí a Catalunya, i arreu de l'estat espanyol doncs, intenten doncs, això de que puguin venir infants de la zona del Sàhara cap aquí per passar aquest estiu, no? D'unes condicions i amb oportunitats que allà no poden gaudir, no? Llavors, les famílies interessades l'únic que han de fer és això, trucar-nos, trucar al Departament de Cooperació Internacional o bé a l'entitat de Caldes Solidària i allà els informarem en detall de tot plegat, no? En el sentit de que han de fer, no han de pagar res, vull dir, no és allò de...
2: No s'ha de pagar res.
1: No t'has de matricular de res, entre cometes. En canvi, el que es fa des de Montornès, des del mateix ajuntament, és oferir diferents qüestions vinculades doncs, això, a el que he comentat abans dels casals de vacances. Tindrien, en tot cas, nosaltres sempre demanem de que puguin participar i fer xarxa i vida aquí al municipi, per la qual cosa que ara hi ha entre 8 i 12 anys podrien participar perfectament dels casals, a triar entre el de lleure o bé l'esportiu, i només haurien de pagar doncs, un 10% perquè el 90% restant estaria bonificat pel mateix ajuntament, no? En aquest sentit que això ja està recollit a l'ordenança del preu dels casals. Llavors això, que tinguin interès i que sàpiguen que estem parlant de 60 dies. Vull dir que si en aquest sentit, durant el mes de juliol, poden participar dels casals, genial, perquè es realitzaran amb infants de la seva edat i coneixeran, doncs, en tot cas, doncs, la cultura del nostre municipi i podran jugar i podran fer revisions mèdiques, que allà, doncs, evidentment, el Sàhara és molt més difícil i podran mantenir una dieta saludable, en el sentit de que aquí tenim tota mena de
2: productes,
1: aliments que allà difícilment arriben, no? I doncs això, vull dir que tinguin aquesta voluntat d'acollida i poder, nosaltres evidentment els assessorarem, els acompanyarem, sobretot l'associació Caldes Solidària, perquè farà també una trobada amb els infants. Infants que arriben aquí a Catalunya, fan trobades per descomptat, perquè dos mesos sense conèixer ningú de la seva terra, doncs sempre es fa més difícil, però els infants que arribin, que en aquest cas estem parlant de 200 o 300 infants que podrien arribar a tot Catalunya, doncs llavors això, al llarg d'aquests dos mesos s'aniran trobant cada X temps i per fer una mica d'intercanvi del que fan i deixen de fer.
2: Parlem de 200 nens, necessitem 200 famílies arreu de tota Catalunya. A Montornès, quantes poden sortir, més o menys?
1: Mira,
2: no sé si teniu un pronòstic.
1: Aviam, a nosaltres ens agradaria doncs, que 200 famílies s'acollissin, no? Però cosa que és
2: molt difícil,
1: impossible.
2: No?
1: Hem de recordar una mica i fer números de la història recent, no? En aquest sentit. No? Des de que va començar el programa cap allà als anys 90, tal com has dit, fins ara, doncs, fins al 2012-2013, que és quan es va mantenir actiu, al voltant d'una dotzena, entre 10 i 12 infants arribaven a Montornès. En un moment donat també s'hi van sumar els infants ucraïnesos, arrel de la tragèdia de Txernòbil, per la qual cosa van obligar, en aquest sentit, que també molts municipis de Catalunya doncs, poguessin acollir infants saharauis, però ja et dic, entre la dotzena aproximadament, la decena entre 2 i 12 famílies eren les acollidores aquí al Montornès.
2: I una mica per aquesta línia anirà? No ho sabem.
1: Nosaltres, de moment, hem reservat places, els casals i també, que és una de les coses que també s'han de comentar, perquè l'Ajuntament de Montornès, a banda de la bonificació i de tirar endavant la campanya, el que farem també serà pagar els segurament els bitllets d'avió, vale? O fer-nos càrrec de determinades despeses que l'Associació Caldes Solidària i la delegació del govern del Sàhara aquí a Catalunya ens faci saber que podrien ser per pagar part de les despeses d'avió o part de les despeses que puguin haver-hi doncs en aquest sentit que tinguin necessitat a nivell logístic per aproximadament 3 o 4 infants. I això ja veurem una mica el què, per la qual cosa almenys arribar a aquest mínim de 3 o 4 famílies. Aquesta seria la intenció, que arribem a més. Perfecte, però d'entrada seria doncs, això, entre 3 i 4 famílies, a veure si tenim... Hem de dir que el repte és difícil perquè no ens hem d'amagar de que darrerament la cosa no ha funcionat del tot bé, però no parlem de Montornès, que
2: en general, en Catalunya, en general.
1: Pues, fem números i estem parlant de que a la comarca del Vallès Oriental, estem parlant la comarca del Vallès Oriental, en tots els municipis, que parlem d'una gairebé una quarantena, darrerament s'han acollit entre 8 i 10 infants. Llavors el repte és majúscul, en el sentit que intentem arribar, doncs, això, a 3-4 famílies que estaríem parlant en aquest moment gairebé del 50% dels infants que van arribar l'any passat aquí a la comarca del Vallès Oriental.
2: Doncs ja la tenim aquí. Ja sabeu, si alguna persona interessada pot posar-se en contacte amb info@caldasolidaria o cooperació@montornès.cat a través d'aquests correus. També hi ha números de telèfon, podeu trucar a l'Ajuntament directament al 93572 1170, demanar per l'extensió 1905, que és la de cooperació internacional, us atendrà el Marc, i podeu, doncs, informar-vos d'aquelles dubtes que en principi, doncs, pugueu tenir.
1: I animar a tothom, vull dir que, si més no, que ho provi. El que sí que demanem és, en aquest sentit, de que això vol dir que potser que t'arriba un 1 de juliol i marxarà un 31 d'agost, que estem parlant de 60 dies, que si tu tens previst, si la família té previst marxar fora de Montornès per fer vacances, l'infant us ha d'acompanyar sí o sí.
2: No hi ha altra?
1: No, l'alternativa no existeix, i que en aquest sentit, per qualsevol cosa, estem a la seva disposició, i llavors que endavant, que animem a tothom a que pugui ser família.
2: Clar que sí, és una experiència única. Marc, gràcies com sempre per estar amb nosaltres i compartir aquesta informació. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres per la vostra atenció.

0: Continuem a la intersecció aquesta tarda de dimarts i anem amb una mica més de música, perquè Laura Young acaba de treure nova cançó. Sabeu que aquí ens agrada repassar les novetats musicals totes les tardes. De fet, rarament repetim alguna cançó, avui ho venia pensant, sinó que ens dediquem més a repassar què hi ha de nou.
1: No em sona que haguem repetit cap.
0: No, algun cop així, sí. Perquè ens agrada molt o perquè està sonant moltíssim.
1: Però doncs... no acostumem a repetir,
0: no,
1: eh?
0: No, nosaltres som de portar coses noves, perquè estigueu al dia de les cançons que acaben de sortir. I aquesta és un exemple. Us portem per rebre la nostra companya l'Àfrica Closa d'aquí un parell de minuts a la Laura Young, la seva darrera cançó, From Down Here.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Amb aquesta energia parlem avui de nou amb l'Àfrica Closa. Molt bona tarda, Àfrica.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Pues mira, recuperant-me del viatge maldito.
0: Cert, cert. Al final ens havies de fer una review, és veritat. Recordeu que l'Àfrica tenia un super regal, o això semblava, no? Un viatge super ben pensat i tal. I al final, què, vas aconseguir entrades per poder veure aquell estadi o no?
1: Aquell estadi no, aquell estadi el vam veure per fora, però sí que vam anar a veure l'altre, que en realitat és com el clàssic, no? Perquè al Marc li agrada l'equip on està el Pep Guardiola, que és el Manchester City, però el Manchester United és una mica com el clàssic de la ciutat, i vam anar a veure aquest, a l'Old Trafford, que és un dels també dels estadis com més antics d'Anglaterra. Aleshores, doncs mira, al final vam apanyar, però bueno, és que me recordo que vam agafar com un tour a última hora, perquè era una mica més barat, i quan sortim, el Marc volia passar-se per la botiga i diuen, no, la botiga ja està tancada. I jo crec que en aquell moment va haver-hi una pèrdua de nervis. O sigui, estava cansada, i estava angoixada, perquè estàvem tots molt bé, però en aquell moment jo volia tirar-me per una finestra, que no va passar res, no? Que al final, doncs mira, vam anar a la botiga del Manchester City el dia següent, es va comprar els pantalons, ja li vaig regalar jo prèviament la samarreta, vull dir que no passa res, que no és la fi del món, però saps allò que dius de alguien más?
0: Puede salir algo más mal, sí. No? Gràcies.
1: En plan, saps, hi ha un sticker de WhatsApp que és en plan, señor, elige otro soldado, sí. D'una que és un peluche absolutament derrotat en un racó, pues
0: de fet,
1: aquest sticker.
0: Crec que ja ens vas parlar d'aquest sticker en una secció, i tenim una secció que es diu així, crec.
1: Campixo. Pues es que, bueno, en fi, és que parlar per stickers és de les millors maneres de comunicar-se.
0: A mi m'encanta. És molt millennial, però som nosaltres, què hi farem?
1: No, però també és molt, molt Gen Z, perquè al final tenen una manera de comunicar. Ara jo he vist recentment, ens estem marxant, però no passa res, tornarem. He vist recentment un trend per Instagram de com la generació Z prendria un llibre i com els millennials el vendrien, no? I els millennials s'enrotllen, és un mini paràgraf rotllo de quatre línies de és un llibre on trobaràs no sé què, no sé quantos, i la generació Z és en plan enemigos amantes, rotllo
0: enemies to lovers, sí, ja està.
1: Sí, exacte, tres paraules de sobte, i els millennials en plan, bla, bla, bla, bla, bla. Pues és el mateix, o sigui, és molt generació Z de part nostra fer servir stickers per comunicar-nos, perquè és com molt ràpid, saps? Rotllo
0: sí.
1: A la idea.
0: I supervisual.
1: Exacte.
0: Bueno, doncs vinga, ja hem donat coses bones, coses dolentes, però l'Àfrica no ha vingut a queixar-se d'aquest viatge, aquest viatge ja està, ja passó.
1: No.
0: Hi ha més coses en el món que també ens emprenyen.
1: Sí, exacte, i sempre hi ha alguna cosa, o sigui, jo aquesta secció la podria fer així, al segon, en plan, Àfrica, secció, i jo, pues mira, avui us parlaré, i avui ha sigut una mica així, perquè ha sigut tot una mica improvisat, perquè hem canviat una mica la nostra dinàmica de sempre, jo m'ho vaig apuntar, però no em vaig posar recordatoris, i els recordatoris són importants, que una ja té 30 anys.
0: Certa edat. Sí.
1: No, però és que jo sóc molt fan de recordatoris, per tota la vida. El cas és que quan m'he donat dic, ostres, que no has estat reflexionant sobre què parlar d'aquesta setmana, he dit, ah, espera, tinc el tema ideal, el tema que totes les persones mínimament adultes diran, és que tota la raó, és que jo també ho he viscut, tot tindrà una anècdota que compartir, i parlarem de si les assegurances valen la pena o no.
0: Wow.
1: Perquè quan ens greixem en seguros i en merdes en vinagre perquè després t'hagis d'estar parellant amb tothom. Parlem-ne.
0: Vinga, doncs som-hi. Jo puc parlar de la del cotxe, que aquesta sí és necessària, però també puc desproticar bastant, saps? Així que de moment deixaré tu. Però si m'he de sumar, m'hi sumo.
1: No, no, per favor, aquest és un espai lliure de judicis, tothom té dret a queixar-se aquí, i jo començaré per una cosa que just hem solventat avui, però no per l'assegurança. Van sortir unes humitats a casa, a l'habitació del meu pare, aquí a casa meva, i eren doncs, perquè just a sobre d'ell, els del pis de dalt tenen un lavabo, i va haver-hi una peça que no estava ben collada, i doncs, va començar a...
0: M'hi ha passat, m'hi ha passat.
1: Bueno, sí, que és una cosa com molt típica. Després també depèn molt del veí, no? Perquè al final, si tens un veí que es preocupa, que fa que tal, pues estupendo. Però si és alguna persona llogada, que tampoc depèn d'ells, o una persona que se la sua en general, pues clar, també tens el problema de liar amb això. Jo, per sort, amb la meva veïna, superbé, es van preocupar des del primer moment, van estar preguntant, van fer seguiment. Al final, el del seu pis ho van acabar arreglant ells, perquè, perquè mira, són apanyats. Cosa que s'està perdent, però bueno, això ja és un altre tema. Sí. I va deixar de treure aigua, però clar, teníem un tremendo unes taques terribles al sostre de l'habitació del meu pare.
0: Clar, les humitats, no?
1: Exacte, el dany ja estava fet, no? I això va ser, no t'enganyo, un mes abans de Nadal, el 20 i pico de novembre.
0: Vale.
1: Avui ha vingut a fer l'última reparació, que era pintar les humitats, perquè va estar la setmana passada arreglant, però és que no ho paga l'assegurança. L'assegurança fa unes setmanes va decidir fer-li una transferència de 400 euros al meu pare, en plan, té, t'ho paguem i ja t'espaviles tu. Després de mesos.
0: Què dius?
1: Estem al maig, eh? I això va ser al novembre. Mesos. Mesos esperant per arreglar una cosa que, hòstia, ja, perdó, però hi ha vegades que dius... això potser té més dubte, no? A veure, ens estan estafant, tal, jo entenc que s'hagin de fer comprovacions. Però és que més clar que això, que una peça del pis del veí ha fet que caigués més aigua i que sortissin humitats, com vols que ho haguem fet nosaltres? Clar. No té més de mirar. I bueno, o sigui, tant la veïna de dalt com nosaltres estem en plan a canviar d'assegurances, quina punyetera estafa... Què vol dir això? O sigui, el Pèrit em va fer una trucada a través d'una aplicació i em va fer gravar l'habitació i preguntar què hi havia al voltant. I a partir d'aquí va treure la...

0: És una cosa que dius, però jo per què us pago?
1: Clar, clar, o sigui, a veure, estic pagant això perquè si algun dia tinc un problema, que no vull tenir un problema, però si algun dia el tinc, com és aquest cas, no? Espero una resposta.
0: Sí, sí, exacte, saps? I és una baralla i dius, però quina cosa tan absurda estem fent?
1: Déu-n'hi-do. I a més que dubtin de tu, que això també és com molt lleig.
0: Però ja, aquí no és que jo hagi sentit que dubtaven de mi, no? És que no ens han cardat cap.
1: Déu-n'hi-do.
0: Saps? I arriba un punt en el que dius, ostres, tu, però és que jo estic pagant per un servei. A més, tu prens la decisió unilateral de solucionar-lo de la manera que tu t'ha vingut bé, sense fer cap mena de consulta i mesos més tard.
1: Sí, sí. Doncs a mi em sembla que us queda queixar-vos i canviar-vos perquè... No
0: sí,
1: sé.
0: Bàsic,
1: clar, no sé si serà a un altre lloc millor o no.
0: Ja, és que al final és escollir el mal menor, és així. És així. Jo amb l'assegurança del cotxe també és un altre tema. Jo vaig començar pagant, jo estava a Mutua Madrilenya, anem a dir noms.
1: Ah, vinga.
0: Estava a Mutua Madrilenya, vale? I vaig començar a anar allà pagant, pues, jo què sé, 300 i poc, un tercer d'aquests plus, rotllo, perquè potser et cobreix les llunes també o una cosa així, però jo, què vols que et digui, soc partidària de pagar el mínim possible i també pues, depèn del cotxe, que dic, a veure, jo sempre he portat un Dacia, pues, no crec que sigui el primer que vagin a robar, perquè a més el d'abans no, tenia Bluetooth de milagro, saps el que vull dir? Aleshores...
1: Ah, bueno, pues mira, ja té més que el meu.
0: No, ara ja vaig amb un una mica més avançat, però tampoc et creguis, i al final és un, mira, a veure, pagarem els mínims possibles, perquè al final si passa alguna cosa, doncs és que si depèn de mi segurament ho solventem abans que si és a tercers, i jo no sóc la típica persona que porta el cotxe al taller per una ratllada, a mi perdoneu-me, però crec que puc conviure.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, doncs, a mi personalment no pagar un segur a tot risc, doncs no, mira.
1: A mi que em fa ràbia de les assegurances del cotxe, vaig tenir molt de drama l'any passat, perquè has de tenir com uns terminis molt clars de quan pots cancel·lar, quan no pots cancel·lar.
0: Ah, sí, jo sóc un expert en aquest tema.
1: Pues, clar, aprendes perquè no te queda otra, saps? Però...
0: No, sí, bàsicament, exacte. O sigui, i aquí anava una mica també, o sigui, jo aquest any canvio d'assegurança, però ara riurem, perquè me'l van començar a pujar i una assegurança de tercers estava per pagar gairebé 500 euros. Quan ja fa més de 10 anys que, i en aquell moment tampoc havia tingut més incidències amb el cotxe ni res, pues vaig anar a canviar-la i m'anava a canviar a Zurich, que era pues això, el mateix que pagava al principi, amb condicions molt similars, que al final, pues sí, per algun cantó o altre canviarà, però dius, mira, és que tampoc l'he hagut de fer servir tant, al final és com, pues ja sobreviurem, saps?
1: Sí.
0: I just el dia abans de fer el canvi, que just va fer un any, la setmana passada, vaig tenir l'accident.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que se'l va menjar, o sigui, del cotxe que tenia abans, no del que tinc ara, perquè aquell cotxe va... I, bueno, potser he de morir, no, aquí? Perquè la reparació era molt cara i, clar, corria pel meu compte. Aleshores em sortia més a compte
1: sí.
0: Comprar-me un cotxe directament. Per això no era nou, tenia ja 7 anys i més de 100.000 quilòmetres, o sigui, bueno, mira, profit li hem tret, no? Podria haver viscut més, però profit li hem tret. I es van carregar amb aquell accident, els de la Mutua. De canviar, o sigui, bueno. I aquest any tenia assegurança també amb la Mutua, perquè al comprar-me el cotxe m'entrava i ja em canvia una altra vegada. O sigui, jo he fet allò de demanar la baixa com 3 vegades. A la primera em van donar una targeta regal d'Amazon. A la segona van cancel·lar perquè va morir el cotxe i en aquesta ja canvio. O sigui, marxo de Mutua Madrilenya després de no sé quants mil anys, però...
1: Bueno, mira, si és per millor, ja està.
0: Mira, jo no sé si millor, però és per 100 i pico euros menys. És el que vull dir. Bueno, és que ara sí que el tenia tot risc, perquè era tot risc amb el primer any de cotxe. Però és que anava a pagar cap a 700 euros. Dic, bueno, és cara a la burgesa, per l'amor de Déu.
1: Ai, bueno, és el que té, intentant sempre que paguis el més possible i si el poden retenir allà, com sigui, doncs ja està. Bona Àfrica, sí, doncs digues, s'havien de deixar aquí.
0: No, sí, l'únic que anava a dir és que a sobre, si truques i demanes de baixa, cuidado, que és molt recomanable intentar-ho cada any, perquè et donen coses. Jo em vaig comprar el Kindle amb la targeta regal que em van donar la primera vegada, o sigui que...
1: Truquitos.
0: Animo a fer-ho, perquè jo, de veritat, a mi que em cobrin en semejante tajada, dic, a veure, soc jove, no estúpida, sisplau, sí. Respecte. I fins aquí la meva queixa contra les assegurances. Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Àfrica. Moltes gràcies per haver passat per la intersecció aquest mes de maig. T'esperem el mes vinent.
0: Fins l'altre.
1: Adéu.

0: Avui tornem a tenir amb nosaltres a la Marina Tornera, la seva secció d'Alterns, i ja per acomiadar una mica aquest espai, tot i que la continuarem tenint fins a final de temporada amb altres temes, però avui, com dèiem, tanquem aquestes trobades i reflexions sobre, especialment, el dol animal. Molt bona tarda, Marina.
1: Molt bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, aquí estem, com tu dius, no? L'últim programa dedicat a Alterns, però continuarem aquí.
0: Molt bé, després parlarem una miqueta més d'això. Prenem cap a l'última trobada que heu fet, que proposes, i ja ens vas avançar que no seria només del dol, no? Sinó d'una part prèvia, o dubtes, preocupacions, que tothom que hem tingut o que tenim un animal a casa ens poden sorgir, no?
1: Sí, sí, exacte. O sigui, aquest espai estava dirigit aquest mes a persones que conviuen amb els seus animals encara, i senten dubtes, preocupacions o fins i tot les anticipacions, no? Que, bueno, els humans, doncs,
0: tendim a anticipar-nos.
1: Sí, sí, sí, sobre el futur de l'animal, i em semblava un tema molt interessant per portar-ho als espais, perquè ens pesa molt a tots i totes.
0: Mm-hmm. Quins són alguns d'aquests dubtes que solem tenir, Marina?
1: Sobretot els pensaments anticipatoris sobre malalties futures, la mort del nostre animal, com serà, quan serà, i si, no? I la culpa per si no estem prou amb ell, per si no ho fem tot perfecte, per no saber si estem prenent les decisions correctes, no? I sobretot el dolor, anticipar aquest dolor a sostenir, no? la seva ausència. I bueno, crec que és interessant perquè, malauradament, com tu deies, no? Tendim a pensar en el futur i no gaudim del present, sí, amb els nostres animals, i jo sempre recordo que ells sí que viuen el present.
0: Això és una cosa que ens pot tranquil·litzar molt, no? Que ells no sobrepensen com nosaltres, sinó que viuen la vida tal com els ve. Potser un dia sí que tenen mal a una pota, no? Bueno, doncs aquell dia estaran més tranquils, però no estaran passant, i si demà fa encara més mal, no? I si...
1: Sí, exacte. Jo, sobretot, amb la meva pròpia experiència amb la malaltia del Zeus, hi havia dies millors, dies pitjors, però jo va haver un moment que vaig canviar el xip, perquè jo, quan vam tenir el diagnòstic, òbviament, em vaig ensorrar, però vaig aprendre del Zeus a viure el present, perquè hi havia dies pitjors, però els dies que estaven millors, el Zeus no pensava estic malalt, demà no sé com estaré, no. Pues anàvem al parc, anàvem a la muntanya i gaudíem d'aquell moment. I ella em va ensenyar molt a no anticipar-me el dia següent, sinó a viure l'enfermetat dia a dia, com ho feia ell.
0: Això seria la manera correcta, tu creus, Marina, de viure,
1: sí,
0: totes aquestes situacions?
1: Sí, la correcta, però no la fàcil.
0: clar, és que són coses diferents.
1: És molt difícil, però com a consell, no, jo donava amb la meva pròpia experiència, com t'he comentat, el fet d'intentar no avançar, encara que costi molt, i ocupar-nos i no preocupar-nos, no? O sigui, el fet de puc fer alguna cosa més del que estic fent, la faig, busco la manera, busco ajuda. En el nostre cas, en l'esfermetat que ens va tocar, estàvem fent tot el possible, podíem fer alguna cosa més que estava a les meves mans? No, malauradament no. Doncs gaudia amb ell dia a dia.
0: Clar. També comentaves el temps, no? El temps, que això ens passa molt, que anem plens de rutines, de coses a fer, i potser tenim el nostre animal a casa, no?, esperant-nos. I això també és una cosa que ens crea molta angoixa.
1: Sí, sí, sí, el no gaudir al màxim, no?, amb el nostre animal, però tenim les nostres responsabilitats, clar, el nostre dia a dia. És complicat, però també jo posava... L'altre dia vaig veure a Instagram una història de la protectora de Granollers, que fa molt bona,
0: sí,
1: feina, que deia, no?, jo no puc adoptar un animal perquè treballo 8 hores, no? I hi havia vídeos d'animals i deien, bueno, però passo 24 hores aquí a la gàbia sol, no? Prefereixo estar 8 hores sol i que tornis,
0: clar,
1: a estar 24 hores aquí, no? Llavors, o sigui, jo crec que no és un tema... Jo al principi d'adoptar el Zeus també, i ara amb la Lynn era com, buah, estar el màxim possible amb ells, tal... Però també hem de fer la nostra vida sense intentar, bueno, sense agobiar-nos, no? De dir, vale, jo faig la meva rutina, vaig a la meva feina, faig les meves coses. Si puc estar amb ell 5 hores, 4 hores, 3 hores, però que estiguem. No,
0: de qualitat.
1: Sí, no arribar a casa, agafar el mòbil, no? I no fer-li cas, no? pues, bueno, podem estar 3 hores, però 3 hores de qualitat i 3 hores reals, no? Llavors jo crec que si fem aquest exercici després no ens sentim culpables de no poder estar amb el nostre animal.
0: Al final tot acaba en el mateix, eh? Estar present en el
1: moment. Sí, cosa que, com diem, ells sí que fan. Tots, eh? O sigui, no només els gossos. Gossos, gats, conills, aus,
0: animals.
1: Tots els animals viuen al present. O sigui, és que no... I encara que no es trobin bé, és una passada, perquè no estan pensant, pues, avui el que deies, em fa mal la pota avui, no estan pensant a catàstrofe com nosaltres, buah, és que demà estaré pitjor, buah, és que la meva vida no sé què, no, és com, bueno, em fa mal la pota avui, bueno, intento fer repòs.
0: Ho afronto, no?, i ja està,
1: sí.
0: Cap endavant.
1: Sí, sí, hem d'aprendre moltíssim.
0: Sí, la veritat és que és una molt, molt bona lliçó. Clar, també l'envelliment, no?, sortia per aquí, el si sabrem enfrontar-nos, no?, ja més enllà d'aquest viure el present, no? De quan arribi ja veurem. Jo crec que al final ens tenim en una estima molt baixa, no? Que segurament que quan arribi el moment buscarem les eines per actuar, no? I si no, doncs hi ha espais com el que tu proposes, tenim l'atenció veterinària, no sé, que no hem de fer-ho tots sols, no?
1: No, exacte, o sigui, tenir una xarxa és molt important, perquè quan el nostre animal es comença a fer gran...
0: Que és algo que sabem que sí o sí passarà.
1: Correcte, no?
0: O tant de bo arribi, no, a fer-se gran.
1: Sí, està molt bé preparar-se abans. Jo sempre dic conèixer la bellesa abans de que passi per poder donar-li a l'animal la millor qualitat de vida. I hi ha, òbviament, l'atenció veterinària, però hi ha la rehabilitació, la fisioteràpia dedicada als animals, gats, gossos. Hi ha les teràpies alternatives naturals, com bueno, el treball amb olis essencials, mm-hmm. les flors de Bach, l'acupuntura... Hi ha moltes eines que, si les coneixem, podem aplicar-les en el nostre animal, doncs per fer-li la bellesa més maca, amb més qualitat. Cuidado, la bellesa és una part que, de la vida que és molt bonica, el que arribin i el poder compartir és molt tendre, però també té una part molt dura. Llavors jo sí que animo aquí a la gent a llegir sobre la bellesa, informar-se, veure vídeos, parlar amb professionals, perquè és un dol anticipat, també.
0: Clar.
1: Llavors és important estar preparats i preparades per aquesta etapa.
0: És que dona la sensació que la tenim com estigmatitzada, no? De dir, ui, això
1: sí,
0: és tot mal.
1: La bellesa no és una enfermedad, és una etapa més de la vida. És una etapa, com deia, bonica, però dura també, perquè és l'última etapa de vida del nostre animal. I com dic jo, hemos de estar a pie de cañón, no?
0: Clar.
1: Però aquesta etapa també ens afecta a nosaltres.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí, sí.
1: Amb nosaltres ha d'haver també una xarxa que ens acompanyi per poder sostenir-nos a nosaltres, per nosaltres poder sostenir el nostre animal.
0: Que complicat, eh?
1: Sí, sí, no és fàcil.
0: Però bonic. També és acompanyar-lo a tota la seva vida, que al final és el compromís que hem fet, no?
1: Sí, sí.
0: Quan decidim portar un animal a casa... I el que dèiem, viure aquesta etapa ens pot ensenyar també moltes coses.
1: Moltes coses.
0: I als nens també.
1: Sí, sí, sí. De fet, als nens, jo quan vaig amb el conte del Zeus i del Sam a explicar-lo, és una passada com parlen de la bellesa, no? És com, bueno, és que em diuen, sí, però si ja el cuidem ara, quan sigui gran el cuidarem més, no? Tenen, és veritat, i és molt bonic que tinguin aquests valors. Espero que continuïn, no?, transmetent-los als seus
0: sí.
1: fills i filles. O sigui, és important també.
0: Tractar el tema amb naturalitat, al
1: sí.
0: final.
1: Sí, sí. El que passa que, clar, quan nosaltres ens fem grans, no?, quan som adults, doncs ja, bueno, aquí canvia una miqueta la cosa, no? Però jo repeteixo, important, encara que el nostre animal estigui a meitat de vida i sigui un animal adult, o fins i tot adolescent o cadell, informar-nos sobre l'etapa sènior. És molt important per poder-li donar una bellesa de qualitat.
0: Això és important. Doncs ens quedem amb informar-nos, tenir una molt bona xarxa, viure el present, no?
1: Sí.
0: I ja ens preocuparem si ens hem de preocupar quan toqui.
1: Sí.
0: Que mai se sap. Potser el nostre animal, sota els nostres coneixements que hem adquirit, viu superbé fins mm-hmm. l'últim dia i no tenim cap problema. Mm-hmm. Tampoc val la pena anticipar-nos, no?
1: Exacte.
0: Doncs ens quedem amb aquests consells per tancar aquest espai d'eterns. Però com deia, la Marina ens tornarà a visitar el mes que ve. Que a més, el mes que ve, per
1: Duria.
0: Tots els animals... Sí, tenim Duria. Ja Sant Joan, aquí mateix no queda ni un mes.
1: Sí, és una data molt dura i molt dolenta pels animals, per totes les espècies, per totes, animals domèstics i animals salvatges.
0: Sí.
1: I pels responsables dels animals domèstics, doncs és un dia molt complicat també. I bueno, parlarem una miqueta d'un consell, encara que jo el millor consell que et donaré és poder marxar fora de la zona, zona zero, que dic jo, dels petards.
0: Ojalà.
1: Però si no es pot, bueno, una mica de consells i sobretot també parlar una mica de conscienciació per les persones, per intentar, no?, explicar una miqueta sí. què passa amb els animals i també amb les persones que són sensibles al dia de Sant Joan.
0: Un tema molt, molt important. Doncs bé, t'estarem esperant el mes vinent. Ho avançarem una miqueta, ja no ho farem l'última setmana per poder avançar-nos a Sant Joan. Moltíssimes gràcies per haver vingut de nou.
1: Moltes gràcies a tu.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Doncs fins aquí arribem al programa d'avui. Espero que hagueu gaudit i que us quedeu amb alguna coseta especial que hagueu escoltat durant aquesta hora. Si voleu tornar a escoltar, recordeu que a les 10 tenim el Territori Nocturn, on podreu tornar a escoltar la Marina Tornero, l'Àfrica Closa, també la Regió de Cooperació, el Marc Colas, que ens ha presentat o ens ha explicat tota la informació sobre la campanya Vacances en Pau, i també parlant del torneig Salit i Disfrutat, que ja heu escoltat que tindrem un dels equips montornesencs a la fase nacional d'aquest torneig impulsat per la Fundació Cruyff. Pel que fa a demà, nosaltres parlarem del tabac. Estem a la setmana sense fum i el divendres, sí, és divendres o dissabte ara, que se celebra el dia sense tabac. També en recordarem que el Rai l'Ajuntament, ja us ho vaig explicar l'altre dia, ha rebut un reconeixement en matèria digital que se situa en el top 1 de Catalunya. Doncs parlarem amb el regidor corresponent de l'àrea, en Jordi Delgado, perquè ens expliqui com han rebut aquest reconeixement i per què, no? Quines mesures s'han implementat. I també escoltarem demà una nova entrevista musical, com tots els dimecres, de la mà del nostre company, el Miquel Zafra, que sempre ens porta contingut de qualitat d'artistes d'aquí de proximitat. Això serà demà a partir de les 5. Nosaltres avui ja marxem, que Sergi un té així fresquet com que ens ve de gust, no? Ara
3: sí,
0: que acabem
3: sí,
0: la intersecció.
3: Sí, sí, ara un refrigeri, eh?
0: Clar que sí, ja toca berenar alguna cosa fresqueta i si sortiu per l'ombra, molt de compte que encara ens queden uns quants dies de caloreta.
3: Sí, sí, sí.
0: Us esperem demà ben fresquets aquí a la intersecció a partir de les 5. Que vagi bé.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.

0: Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Mollà perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Mollà, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us sentia tot plegat mentre recordem ja en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
3: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, de Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Și?
1: Și...
0: Tenia.
1: Și...
0: Aznavur, asclar.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes... Estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera perquè és un tema instrumental o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcades, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro. Sí.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Caquis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys, era doncs 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el one hit wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, Deadly Grammy, i també era Baby, Come Back. Come back.

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals d'Eddie Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordis. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar 500 euros el complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment de complements de tutories que no satisfà les seves reclamacions. També altres elements clau són l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.500 places, lluny, això sí, de les 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. I avui també, primer dia de vaga de biblioteques a Barcelona, els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions anuncien els treballadors, arriben a fer jornades partides d'11 hores. Escoltem la bibliotecària i delegada sindical de CGT, Irene Lameiro.
3: Biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
2: I el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. El Vallès Oriental, Villalba de Sasserra, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. L'escoltem, Joan Pons, alcalde d'aquest municipi.
4: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
2: I l'Oncodina Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines. I el Teatre Nacional de Catalunya estrena l'obra Inventari de Fugues, una creació a 8 mans de Maya Galeote, Xada Hilario, Judit Pujol i Maria Velasco, que aborda com les fugides configuren i transformen el nostre món i també el nostre present.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril. Benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Doncs sí, la veritat és que no gaire.
3: Doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi, Mulan, i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan... Bueno. És una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: temazo.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, ha dit que no.
2: Sí,
1: no,
2: sí. Gravar, no, joder, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, això.
2: Clar.
1: Recordem no els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí, ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
1: Sí. I... L'altre dia estenent roba.
2: Estenent roba.
1: Sí,
2: i ara tu cantant. Cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol, concretament el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps. Però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys, del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí,
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. Però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben no sé quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, recordem, no?, si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, correcte, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé.
1: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
1: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses... Ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
2: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
1: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
2: La història perfecta.
1: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
2: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
1: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, italià que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
2: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
2: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mixos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí. Aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec algun altre programa crec que els vaig posar fa
1: molt. És que a mi em vol sonar, això.
0: No sé quin programa hauria de ser, però en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No,
1: ah.
0: no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels 60s o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, pues l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen, passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provinents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal també, i ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma, com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons en les parts superiors estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadena, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, en les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, de ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps. No era molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Som jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi clar. Concentrada. Tu que has caminat per la Gran Muralla t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes
1: sí.
0: Llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que depèn de la zona i podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge, és que és impossible. O sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la gran muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la gran muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la gran muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la gran muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: jo, que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, sí, sí, allà... Sí, sí, sí.

0: centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea. ¿Vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit, i ens van dir no,
1: millor que no
0: podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644, no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida, o sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I òbviament el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els Qing li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà...

0: una mort lenta, sí, seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteixen en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada de la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
1: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
0: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Una pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
1: Alemanya, Estats Units...
0: Anglaterra,
1: adopten,
0: no?
1: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
0: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs, és un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, ¿vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
1: Què va passar aquí? Quina és la història?
0: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar, els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem en això, 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
1: I ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
0: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble, perdó, m'he emocionat, és el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
1: Ostres!
0: Sí.
1: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
0: Les tenim.
1: Tu i també has pujat.
0: Jo també he pujat.
1: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
0: Adrià, tu també has pujat?
1: No, ostres, no és un home de debò.
0: És el més deconstruït de l'estudi.
1: Molt jove, encara.
0: Molt jove, però si té la meva edat.
1: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril,
0: tu? Som del 95, els dos, sí.
1: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
0: Molt jove. Què penses?
1: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
0: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
1: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500, no va sortir?
0: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
1: Bueno, ja us ensenyaré.
0: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
1: Si hi ha algun comentari...
0: Per Patreon.
1: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu "volem veure l'Adri", aleshores... diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Molt bé, tornem a la cita de Mao.
0: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
1: Vinga, va, ui, sí.
0: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això, la cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la gran muralla de Xina.
1: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
0: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalink o Mutianyu. A quin vas anar, tu?
1: A Mutianyu.
0: A Mutianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
1: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, perquè he trepitjat zona restaurada.
0: Ell també, no passa res.
1: Ell també. Val, doncs pues ja està.
0: Bueno, I no té, la seva, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? O la seva, el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com Muralla Salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
1: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
0: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
1: Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
1: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals de cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
3: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUP Aire ha dit que, com a grup d'oposició, tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. L'Ajuntament ha volgut recordar els inicis del certamen que va néixer com a promoció de productes de camp i ramaderia i que avui en dia ha evolucionat en un espai on la tradició conviu amb les noves tecnologies, l'automoció i també la gastronomia. I una notícia que hem sabut fa uns minuts, Alexia Putellas marxa del Barça, la capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a selecció a Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Enigma, Kirby, Lebuk, Michiko, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre aquesta selecció a Spy d'avui és Nidala de Western Thunder. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molinas classifica la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Eida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries, però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumance and transhumanism.
0: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumants pasturen el sud.

que els acompanya. Els pastors que els acompanya. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà transhumanista.

La ciència és la nostra guió, el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel. La transhumància ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

0: Molt xulo aquest tema, de l'Umac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canaja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista d'Alcanà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è aplec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes. A la primera sardana de veterans, Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica, i finalment entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: acoplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a un quart de dues, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet del Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:02, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 10:02 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:15 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:12 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:12 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:12 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:12 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:02 a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Castà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: xiplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases

propostes. El període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanolaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que molt i molt bé, amb ganes de compartir una nova hora amb nosaltres, com totes les tardes fins les 6 en punt, per fer confluir la informació, la divulgació i l'entreteniment. Com sempre, us esperem aquí a Ràdio Montornès i ens quedarem fins les 6, com us deia, 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele de Ràdio Montornès. També ens podeu escoltar, no veure, però sí escoltar. I també a la nit, a les 10, en el nostre territori nocturn, podreu tornar a escoltar aquest mateix programa avui de dimarts, de dia 26 de maig. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com estàs?
2: Bé, bé, bé, de dimarts, no?
1: Sí.
2: Dimarts típic, calorós i res, doncs
1: ai, sí,
2: amb energia,
1: sí.
2: Cap endavant, no?
1: Vinga, que avancem en la darrera setmana del mes de maig i gairebé se'ns acaba ja el programa, eh? Ens queda un mes i poc, eh?
2: Sí, sí, bueno, ja el tenim.
1: Perquè
2: a prop,
1: mitjans
2: no?
1: De juliol la Intersecció acabarà i ja hi ha col·laboradors que només venen un cop al mes cap a finals i clar, encara els dic aquesta pot ser la penúltima secció, no? Ja.
2: Déu-n'hi-do, és l'hora, no són els adeus, sinó els fins després, no?
1: Més exacte, aviat. Exacte, exacte. Sí, vacances per entremig. Bueno, doncs avui de dimarts, un dia sense un núvol, d'aquells de foto, i nosaltres tornem a estar aquí amb vosaltres per portar-vos tot allò que es mou a Montornès, també una miqueta més enllà, parlar de música, de curiositats, i espero que no us quedeu, tant si us heu de moure per algun lloc com si us quedeu a casa i que ens escolteu fins les 6, perquè avui venim amb molta, molta cosa. Començarem amb bones notícies que ens arriben des del torneig Salit i Disfrutat, un torneig que s'impulsa des de la Fundació Cruyff i que aquí a Montornès ha fet la fase local i també ha sigut seu de la fase regional. Doncs bé, també tindrem un equip montornesenc que disputarà la fase nacional al juny. Es tracta de los Tigres del Mugent, de l'escola Mugent, que després d'aquest cap de setmana haver superat la fase, doncs és un dels equips que podrà competir en aquesta fase nacional. Avui sabrem com ha anat la competició, que s'ha celebrat aquí, com dèiem, a Montornès, al Cruyff Court de Montornès Nord. També ara que ja estem mirant vacances, què podem fer aquests mesos d'estiu, doncs bé, recordarem el programa de vacances en pau que tenim en marxa per a aquelles famílies que vulguin acollir infants que venen dels camps de refugiats saharauis, doncs per poder passar un estiu diferent, menys calorós sobretot, poder-se fer-se les revisions mèdiques pertinents i poder gaudir d'aquest intercanvi cultural amb els infants d'aquí de Montornès. Si vosaltres voleu ser famílies acollidores, acollir durant 2 mesos un infant, avui estigueu atents perquè donarem tota la informació. I com cada darrera setmana de mes, tindrem a dues col·laboradores avui dimarts. D'una banda tindrem a l'Àfrica Closa i la seva secció del Mundo Me Cabrea, on bàsicament ens queixem de qualsevol cosa que hagi passat a la vida. Pot ser algú molt profund, pot ser alguna cosa més superficial, però la qüestió és queixar-se. Avui és el dia per posar sobre la taula aquelles coses que ens poden enfadar. I després també ens visitarà la Marina Tornero, més tranquil·la, i ja serà la darrera secció d'Eterns, així com a concepte. Hem estat cada mes parlant del don animal, de diferents fases. Avui parlarem de la bellesa en les nostres mascotes, aquelles preocupacions que ens sorgeixen o com podem enfocar aquesta darrera etapa de la vida. I després la Marina, ja el mes vinent, deixa de banda com aquest espai més adult i parlarem d'altres qüestions que també ens interessen si tenim peluts a casa, com pot ser Sant Joan. Però avui, de moment, encara aquesta darrera secció, aquest darrer espai d'Eterns. Això és el que tenim preparat, un contingut molt divers, molt interessant, perquè ens arribi el rellotge fins les 6 en punt. Abans, però, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Com Comencem amb que la Diputació de Barcelona està fent aquesta setmana treballs d'asfaltat a la BB-5001 al seu pas per Montornès, és a dir, a l'avinguda de l'11 de setembre. Per aquest motiu es poden produir afectacions en el trànsit a causa de talls intermitents. El projecte de millora de la seguretat viària conté la millora de la cruïlla situada entre l'avinguda de Barcelona i el carrer de Villanueva de Nicaragua, la creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada d'autobús situada al davant de l'Institut Vinyes Velles, millores a la rotonda que hi ha entre les avingudes de la Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona i de l'11 de setembre, i la construcció d'una cruïlla elevada a la confluència entre la BB-5001 i el carrer de Sant Lluís. També es millorarà la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda de la Llibertat. La dimensió d'orientació acadèmica ofereix aquests dies informació i suport per realitzar les preinscripcions als cicles de formació de grau mitjà i grau superior. Si necessiteu el servei, us podeu adreçar avui i demà, de 12 del migdia a 8 del vespre, al Centre Infantil La Peixera. Dijous, seguint el mateix horari, l'atenció es trasllada al Centre Juvenil Sputnik, mentre que divendres serà també en aquest equipament, però fins les 6 de la tarda. El jovent interessat cal que demani hora prèviament, trucant o enviant un missatge de WhatsApp al 673-532609. Aquest dijous, Montornès acollirà diverses activitats amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. A 9:45 del matí es llegirà el manifest institucional als Jardins de Nativitat i Arzaplanes, des d'on es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Ja a la tarda, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades, un d'iniciació a la tècnica transfer i un altre d'iniciació del decoupage. Les sessions, a càrrec de l'artista Ricard Belamazán, són gratuïtes amb inscripció prèvia al web entrades.montornès.cat. Per tancar el dia a les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró, es presentarà la campanya municipal Dones i Esport. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. I amb l'última cosa, amb l'equació de cada és que aquest divendres la Biblioteca Rosa Leveroni acollirà la conferència La felicitat del dia a dia a les 6 de la tarda. La xerrada anirà a càrrec dels investigadors en antropologia social Miguel Ángel i Mica Franganillo. Tots dos formen part de l'aula taller L'Escuelita, amb seu a Montornès, un projecte humanista d'atenció holística des d'on dissenyen pedagogies centrades en el coneixement de l'ésser humà. El bibliotecari Jorge Martínez ha recomanat l'activitat i ha indicat que el públic hi pot participar lliurement.
3: Comencen a explicar coses, però la gent intervé. És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. Nosaltres ja es coneixíem, ja hi hem vingut altres vegades, però la veritat que ens van sorprendre amb aquesta xerrada. I llavors vam parlar amb ells si volíem fer alguna cosa més i va sorgir aquesta oportunitat per la biblioteca de tenir una xerrada filosòfica on tothom pugui parlar i dir la seva. Jo convido a tots i totes que si teniu una miqueta d'interès, veniu perquè podeu ressonar en coses a dins que no sabíeu que us ressonarien. És una miqueta el que va passar l'altra vegada, no? Va tocar algunes fibres que la gent no pensava que es tocarien i es van tocar de forma molt natural. Sense entrar en res personal, va arribar a les persones de forma molt personal.
1: Les entrades per la xerrada són gratuïtes i cal reservar-les prèviament al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. L'equip Los Tigres del Mugent s'ha classificat per la final del torneig de futbol Salit i Disfrutat. Els infants de l'escola Mugent han guanyat la fase regional, celebrada aquest cap de setmana al Cruyff Court de Montornès, i competiran en la darrera etapa, que tindrà lloc el 14 de juny a Igualada. A la jornada també hi van competir les malotes 2.0 de l'escola Camparera. Els alumnes montornesencs es van afrontar a equips de Banyoles, Lloret de Mar i l'Hospitalet de Llobregat. Nosaltres vam poder parlar amb alguns dels jugadors de les Tires del Mugent, en Pol, l'Ander i en Hassan. Ells es van mostrar molt orgullosos del seu pas pel torneig.
4: Ja es comença a notar el nivell, però bueno, és el que hi ha. Ens sentim molt orgullosos perquè som el millor equip de Montornès i és un gran honor. Jo, la veritat, no m'ho parava a passar, però hem passat i... Pues.
5: Per mi, un torneig com aquest, jo el posaria com respecte, perquè és com... Sí, es respecta molt els equips i...
4: Jo ressaltaria respecte i cooperació. Jo respecte i treball en equip. Jo acabo d'acabar la temporada amb el meu company Ander a Mollet de futbol sala divisió d'honor.
6: Jo pues, jugo al Montornès Nord futbol césped a segona divisió a infantil.
1: Pel que fa a l'equip femení de Montornès, les Malotes 2.0 van aconseguir arribar a la final de la fase regional, però van caure contra les IE Fanals de Lloret de Mar. Escoltem a la Marina i la Judit.
7: Ens esperàvem que guanyaríem, però al final ens n'han sorprès perquè ens han marcat 3 gols i nosaltres 0, però bueno, això és per divertir-nos.
8: Jo jugo al parc del col·le i m'agrada el futbol i aquí m'ho passo bé.
9: Jo no he jugat mai a futbol, he jugat potser molt poques vegades i bueno, m'ha agradat perquè volia passar temps amb les amigues jugant també a un esport diferent i em motiva també perquè si ens separem d'instituts anar també per exemple a jugar a futbol que ens ha agradat molt o coses així.
10: Estem contentes perquè ens van donar una medalla i una motxilla i ens van motivar.
11: Jo no m'esperava res que guanyaríem perquè jo sóc portera i no esperava que em parara tots els penaltis i hi havia una de l'Espanyol i vam guanyar nosaltres.
1: Al torneig d'aquest cap de setmana, la Fundació Cruyff va entregar el premi al respecte als dos equips de Banyoles amb l'objectiu de fomentar el joc net i l'esportivitat per davant de la competitivitat. El regidor d'Esport, Ricardo Piris, va recordar que el torneig té les seves bases en la frase que deia Johan Cruyff, qui creia que l'esport tenia valors transformadors.
12: Que és allò que deia el Cruyff, no? De sortir i gaudir, no? O salir i disfrutar, com deia ell, no? I promou els valors. Hi ha una vessant molt important, que és el respecte, i diguéssim que tots aquestes instal·lacions del Cruyff Court estan en barris amb una mica de dificultat. El Johan Cruyff tenia un pensament com que l'esport podia transformar la societat. I per això està instal·lat en barris amb una mica de dificultat, perquè ell ho veia com una eina transformadora. Clar, que l'esport, que a vegades té com una mica... La gent pensa que és una mica violent, no? Que tingui aquests valors és molt maco i a part hi ha un premi, per exemple, al respecte, que jo crec que és molt important.
1: Piris també va posar en valor el Cruyff Court, un espai que encara ha de patir alguna modificació més.
12: Jo quan passo per aquí, com m'agrada passar per aquí molta vegada amb la bicicleta, i sempre ho veig ple i és molt maco, no? I ara jo sé que hi ha una segona fase, que faran també un skate park, per exemple, i jo crec que és un lloc molt maco i fins i tot quan arribo a vegades amb gent de Barcelona, dic, hosti, quin espai més maco, i estem molt contents, la veritat. Molta gent, quan parlem de Montornès, hem de dir que som el poble de costat de Montmeló que fa les carreres, no? I al final tenir, per exemple, un camp com aquest, aquesta instal·lació, doncs ens posa amb el mapa i és molt important.
1: La fase regional del torneig Salit i Disfrutat va comptar amb la col·laboració d'una desena de joves provinents de les MASE, les mesures alternatives de la sanció econòmica, i també d'alumnes dels instituts que mitjançant el servei comunitari van participar en l'organització i dinamització de l'esdeveniment com a Heroes.
13: Chiquilla, ¿qué es lo que te ha pasado? Es como si te hubieran dejado el corazón.
1: I nosaltres continuem a la intersecció, seguint anirem amb més actualitat, però abans anem a posar una mica de ritme en aquest programa, en aquesta tarda, amb una rumbeta. Col·laboració entre l'Èrica Salistri Piqueras, que tenim des de divendres, i que es diu La Flor de la Vida.

0: I ara passem a parlar de les vacances, perquè totes les famílies del poble poden aquest estiu acollir un nen o una nena saharaui i donar-li així l'oportunitat de fugir de les altres temperatures que pateixen els camps de refugiats. Es tracta de la campanya Vacances en Pau, que després de diversos anys s'ha tornat a posar en marxa a Montornès. Durant el temps que els infants estiguin al poble, l'Ajuntament facilitarà la seva participació al casal de vacances i finançarà els seus vols. El tècnic de cooperació internacional, Marc Olàs, ens ha explicat tots els detalls. L'escoltem en una conversa amb la nostra companya Núria Catxany.
1: Després de molts anys, va quedar en stand-by, no es va arribar a fer, doncs es torna a recuperar. Es torna a recuperar i, a més, coincidint de que fa 30 anys que Montornès està agermanat amb la Daira d'Angala, allà als campaments saharauis de Tindouf. I pensant que era un bon moment per poder, doncs això, recuperar el programa i presentar-lo al Consell de Cooperació, parlar-ne una mica de tot el funcionament i amb el suport d'una associació que no és pas de Montornès, però en tot cas treballa doncs a la comarca des de fa molts anys, que és Caldes Solidària.
2: Marc, la intenció, el projecte consisteix en portar nens i nenes provenents dels campaments de refugiats, els portem aquí i les famílies els acullen i passen una temporada de vacances amb ells, no?
1: Sí. Tal com expliques, és això, de cara a l'estiu, que és quan fa més calor arreu, evidentment, d'Europa i més concretament en aquest sentit de la zona africana, del Sàhara, on estan aquest poble, arribant a, doncs, això, assolir 50-55 graus de temperatura.
2: Uau.
1: Que són és moltíssimes, vull dir, si aquí hi ha 35-40 ja estem que no podem, imagineu-vos en 10-15 graus més, no? Llavors és una oportunitat de que puguin sortir del seu territori, venir cap aquí i estar-se doncs 2 mesos, tot juliol, tot l'agost, per tornar cap a finals d'agost o principis del mes de setembre de nou a casa seva, allà a la zona del Sàhara i concretament als campaments de Tindouf.
2: L'any passat veu començar fent una prèvia, recordant una mica com era això, i aquest any ens llancem de cap cap a l'acolliment. Com veus el projecte? Hi ha famílies interessades?
1: De fet, és el que... Sí, l'any passat vam sondejar a les famílies, sobretot les que participaven dels casals de vacances, tant el de lleure com l'esportiu, fent una primera presentació, dient que de cara al següent any, vull dir que en aquest sentit, de cara a aquest 2026, tindria lloc aquesta proposta, i animant a les famílies, doncs això, a que poguessin ser famílies d'acollida. Entenem que no és fàcil, perquè és una decisió seriosa, perquè estem parlant d'infants entre els 8 i 12 anys aproximadament, i que has d'estar amb ells durant les 24 hores del dia, entre cometes, no? I durant 2 mesos, vull dir que estem parlant d'un repte important, no? La majoria d'ells, d'aquests nois i noies, entenen el castellà, perquè hem de recordar que el Sàhara occidental doncs era colònia espanyola en el seu moment, de la mateixa manera que ho va ser la Guinea Equatorial i les províncies actuals, a Ceuta i Melilla, que ho són, a la zona del continent africà, i que arrel de la Marxa Verda i en aquest sentit de la marxa i de la fugida de l'exèrcit espanyol, doncs van deixar el seu destí a aquestes persones ara ja fa, més de 50 anys, no?
2: Doncs ja sabeu, i les famílies que vulguin acollir ho poden fer, de quina manera? Quins requisits s'han de tenir per ser família acollidora?
1: De requisits, en principi, cap ni un, no? Vull dir, cap ni un en el bon sentit de la paraula. Vull dir, que siguis sensible, no?, en aquest sentit, i solidari envers una població com la saharaui, que ho està passant malament, que fa molts anys que demana aquest referèndum d'autodeterminació i que mai arriba, i que a través del Front Polisari, de la delegació del Front Polisari aquí a Catalunya, doncs i arreu de l'estat espanyol doncs, intenten doncs, això de que puguin venir infants de la zona del Sàhara cap aquí per passar aquest estiu, no? D'unes condicions i amb oportunitats que allà no poden gaudir, no? Llavors, les famílies interessades l'únic que han de fer és això, trucar-nos, trucar al Departament de Cooperació Internacional o bé a l'entitat de Caldes Solidària i allà els informarem en detall de tot plegat, no? En el sentit de que han de fer, no han de pagar res, vull dir, no és allò de...
2: No s'ha de pagar res.
1: No t'has de matricular de res, entre cometes. En canvi, el que es fa des de Montornès i des del mateix ajuntament és oferir diferents qüestions vinculades doncs, això, a el que he comentat abans dels casals de vacances. Tindrien, en tot cas, nosaltres sempre demanem que puguin participar i fer xarxa i vida aquí al municipi, per la qual cosa que ara hi ha entre 8 i 12 anys podrien participar perfectament dels casals, a triar entre el de lleure o bé a l'esportiu, i només haurien de pagar doncs, un 10% perquè el 90% restant estaria bonificat pel mateix ajuntament, no? En aquest sentit que això ja està recollit a l'ordenança del preu dels casals. Llavors això, que tinguin interès i que sàpiguen que estem parlant de 60 dies. Vull dir que si en aquest sentit durant el mes de juliol poden participar dels casals, genial, perquè realitzaran amb infants de la seva edat i coneixeran doncs, en tot cas doncs, la cultura del nostre municipi i podran jugar i podran fer revisions mèdiques, que allà doncs, evidentment el Sàhara és molt més difícil, i podran mantenir una dieta saludable en el sentit de que aquí tenim tota mena de productes, aliments que allà difícilment arriben, no? I doncs això, vull dir que tinguin aquesta voluntat d'acollida i poder, nosaltres evidentment els assessorarem, els acompanyarem, sobretot l'associació Caldes Solidària, perquè farà també una trobades amb els infants, que arriben aquí a Catalunya, fan trobades per descomptat, perquè doncs, 2 mesos sense conèixer ningú de la seva terra, clar, doncs sempre es fa més difícil, però els infants que arribin, que en aquest cas estem parlant de 200 o 300 infants que podrien arribar a tot Catalunya, doncs llavors això, al llarg d'aquests 2 mesos s'aniran trobant cada X temps i per fer una mica d'intercanvi del que fan i deixen de fer.
2: Parlem de 200 nens, necessitem 200 famílies arreu de tota Catalunya. A Montornès, quantes poden sortir, més o menys?
1: Mira,
2: no sé si teniu un pronòstic.
1: Aviam, a nosaltres ens agradaria doncs, que 200 famílies s'acollissin, no? Però cosa que és
2: molt difícil,
1: impossible.
2: No?
1: Hem de recordar una mica i fer números de la història recent, no? En aquest sentit, no? Des de que va començar el programa cap allà als anys 90, tal com has dit, fins ara, doncs, fins al 2012-2013, que és quan es va mantenir actiu, al voltant d'una dotzena, entre 10 i 12 infants arribaven a Montornès. En un moment donat també s'hi van sumar els infants ucraïnesos, arrel de la tragèdia de Txernòbil, per la qual cosa van obligar, en aquest sentit, que també molts municipis de Catalunya doncs, poguessin acollir infants saharauis, però ja dic, entre la dotzena aproximadament, la decena entre 2 i 12 famílies eren les acollidores aquí al Montornès.
2: I una mica per aquesta línia anirà? No ho sabem.
1: Nosaltres, de moment, hem reservat places, els casals,
2: sí.
1: I també, que és una de les coses que també s'han de comentar, perquè l'Ajuntament de Montornès, a banda de la bonificació i de tirar endavant la campanya, el que farem també serà pagar els segurament els bitllets d'avió, vale? Dels o fer-nos càrrec de determinades despeses que l'Associació Caldes Solidària i la delegació del govern del Sàhara aquí a Catalunya ens faci saber que podrien ser per pagar part de les despeses d'avió o part de les despeses que puguin haver-hi doncs en aquest sentit que tinguin necessitat a nivell logístic per aproximadament 3 o 4 infants, i això ja veurem una mica el què, per la qual cosa almenys arribar a aquest mínim de 3 o 4 famílies. Aquesta seria la intenció, que arribem a més. Perfecte, però d'entrada seria doncs, això, entre 3 i 4 famílies, a veure si tenim... Hem de dir que el repte és difícil perquè no ens hem d'amagar de que darrerament la cosa no ha funcionat del tot bé, però no parlem de Montornès, que
2: en general, en Catalunya,
1: en general. Pues fem números i estem parlant de que a la comarca del Vallès Oriental, estem parlant la comarca del Vallès Oriental, en tots els municipis, que parlem d'una gairebé una quarantena, darrerament s'han acollit entre 8 i 10 infants. Llavors el repte és majúscul, en el sentit que intentem arribar doncs, això, a 3-4 famílies que estarien parlant en aquest moment gairebé del 50% dels infants que van arribar l'any passat aquí a la comarca del Vallès Oriental.
2: Doncs ja la tenim aquí. Ja sabeu, si alguna persona interessada pot posar-se en contacte amb info@caldasolidaria o cooperació@montornès.cat a través d'aquests correus. També hi ha números de telèfon, podeu trucar a l'Ajuntament directament al 93572 1170, demanar per l'extensió 1905, que és la de cooperació internacional, us atendrà el Marc i podeu doncs informar-vos d'aquelles dubtes que en principi doncs pugueu tenir.
1: I animar a tothom, vull dir que si més no que ho provi. El que sí que demanem és en aquest sentit de que això vol dir que potser que t'arriba un 1 de juliol i marxarà un 31 d'agost, que estem parlant de 60 dies, que si tu tens previst, si la família t'ha previst marxar fora de Montornès per fer vacances, l'infant us ha d'acompanyar sí o sí.
2: No hi ha altra?
1: No, l'alternativa no existeix. I que en aquest sentit, per qualsevol cosa, estem a la seva disposició i llavors que endavant, que animem a tothom que pugui ser família.
2: Clar que sí, és una experiència única. Marc, gràcies com sempre per estar amb nosaltres i compartir aquesta informació. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres per la vostra atenció.

0: Continuem a la intersecció aquesta tarda de dimarts i anem amb una mica més de música, perquè Laura Young acaba de treure nova cançó. Sabeu que aquí ens agrada repassar les novetats musicals totes les tardes. De fet, rarament repetim alguna cançó, avui ho venia pensant, sinó que ens dediquem més a repassar què hi ha de nou.
1: No em sona que haguem repetit cap.
0: No, algun cop així, sí. Perquè ens agrada molt o perquè està sonant moltíssim.
1: Però doncs... no acostumem a repetir,
0: no,
1: eh?
0: No, nosaltres som de portar coses noves, perquè estigueu al dia de les cançons que acaben de sortir. I aquesta és un exemple. Us portem per rebre la nostra companya l'Àfrica Closa d'aquí un parell de minuts a la Laura Young, la seva darrera cançó, From Down Here.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
2: Amb aquesta energia parlem avui de nou amb l'Àfrica Closa. Molt bona tarda, Àfrica.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Què tal, com estàs?
3: Pues mira, recuperant-me del viatge maldito.
2: Cert, cert. Al final ens havies de fer una review, és veritat. Recordem que l'Àfrica anava, tenia un super regal, o això semblava, no? Un viatge super ben pensat i tal. I al final, què, vas aconseguir entrades per poder veure aquell estadi o no?
3: Aquell estadi no, aquell estadi el vam veure per fora, però sí que vam anar a veure l'altre, que en realitat és com el clàssic, no? Perquè al Marc li agrada l'equip on està el Pep Guardiola, que és el Manchester City, però el Manchester United és una mica com el clàssic de la ciutat, i vam anar a veure aquest, a l'Old Trafford, que és un dels també dels estadis com més antics d'Anglaterra. Aleshores, doncs mira, al final vam apanyar, però bueno, és que me recordo que vam agafar com un tour a última hora, perquè era una mica més barat, i quan sortim, el Marc volia passar-se per la botiga i diuen, no, la botiga ja està tancada. Mm? I jo crec que en aquell moment va haver-hi una pèrdua de nervis. O sigui, estava cansada, jo estava angoixada, perquè estàvem tots molt bé, però en aquell moment jo volia tirar-me per una finestra, que no passa res, no? Que al final, doncs mira, vam anar a la botiga del Manchester City el dia següent, es va comprar els pantalons, ja li vaig regalar jo prèviament la samarreta, vull dir que no passa res, que no és la fi del món, però saps allò que dius de alguien más?
2: ¿Puede salir algo más mal, sí, no? Gràcies.
3: Saps, hi ha un sticker de WhatsApp que és en plan, señor, elige otro soldado, sí. Una, que és un peluche absolutament derrotat en un racó, pues
2: de
3: jo
2: fet,
3: aquest sticker.
2: Crec que ja ens vas parlar d'aquest sticker en una secció, i tenim una secció que es diu així, crec.
3: Campixo. Pues és que parlar per stickers és de les millors maneres de comunicar-se.
2: A mi m'encanta. És molt millennial, però som nosaltres, què hi farem?
3: No, però també és molt, molt Gen Z, perquè al final tenen una manera de comunicar. Ara jo he vist recentment, ens estem marxant, però no passa res, tornarem. He vist recentment un trend per Instagram de com la generació Z prendria un llibre i com els millennials el vendrien, no? I els millennials s'enrotllen, és un mini paràgraf rotllo de quatre línies de és un llibre on trobaràs no sé què, no sé quantos, i la generació Z és en plan enemigos amantes, rotllo
2: enemies to lovers, sí, ja està,
3: sí, exacte, tres paraules de sobte, i els millennials en plan bla bla bla bla, bla. Pues és el mateix, o sigui, és molt generació Z de part nostra fer servir stickers per comunicar-nos, perquè és com molt ràpid, saps? Rotllo,
2: sí,
3: a la idea
2: i supervisual.
3: Exacte.
2: Bueno, doncs vinga, ja hem donat coses bones, coses dolentes, però l'Àfrica no ha vingut a queixar-se d'aquest viatge, aquest viatge ja està, ja passó.
3: No.
2: Hi ha més coses en el món que també ens emprenyen.
3: Sí, exacte, i sempre hi ha alguna cosa, o sigui, jo aquesta secció la podria fer així, al segon, en plan, Àfrica, secció, i jo, doncs pues mira, avui us parlaré, i avui ha sigut una mica així, perquè ha sigut tot una mica improvisat, perquè hem canviat una mica la nostra dinàmica de sempre, jo m'ho vaig apuntar, però no em vaig posar recordatoris, i els recordatoris són importants, que una ja té 30 anys.
2: Certa edat, sí.
3: No, però és que jo soc molt fan de recordatoris, per tota la vida. El cas és que quan m'he donat dic, ostres, que no has estat reflexionant sobre què parlar d'aquesta setmana, he dit, ah, espera, tinc el tema ideal, el tema que totes les persones mínimament adultes diran, és que tota la raó, és que jo també ho he viscut, tot em tindrà una anècdota que compartir, i parlarem de si les assegurances paguen la pena o no. Perquè quants diners ens gaixem en seguros i en merdes en vinagre perquè després t'hagis d'estar parellant amb tothom. Parlem-ne.
2: Vinga, doncs som-hi. Jo puc parlar de la del cotxe, que aquesta sí és necessària, però també puc desproticar bastant, saps? Així que de moment deixaré tu. Però si m'he de sumar, m'hi sumo.
3: No, per favor, aquest és un espai lliure de judicis, tothom té dret a queixar-se aquí, i jo començaré per una cosa que just hem solventat avui, però no per l'assegurança. Van sortir unes humitats a casa, a l'habitació del meu pare, aquí a casa meva, i eren doncs, perquè just a sobre d'ell, els del pis de dalt tenen un lavabo, i va haver-hi una peça que no estava ben collada, i doncs, va començar a...
2: M'hi ha passat, m'hi ha passat.
3: Bueno, sí, que és una cosa com molt típica. Després també depèn molt del veí, no? Perquè al final, si tens un veí que es preocupa, que fa què tal, doncs estupendo. Però si és alguna persona llogada, que tampoc depèn d'ells, o una persona que se la sua en general, doncs clar, també tens el problema de liar amb això. Jo, per sort, amb la meva veïna, superbé, es van preocupar des del primer moment, van estar preguntant, van fer seguiment. Al final, lo del seu pis ho van acabar arreglant ells, perquè mira, són apanyats. Cosa que s'està perdent, però bueno, això ja és un altre tema.
2: Sí.
3: I va deixar de treure aigua, però clar, teníem un tremendo unes taques terribles al sostre de l'habitació del meu pare.
2: Clar, les humitats, no?
3: Ja tot això. Exacte, el dany ja estava fet, no? I això va ser, no t'enganyo, un mes abans de Nadal, el 25 de novembre.
2: Vale.
3: Avui ha vingut a fer l'última reparació, que era pintar les humitats, perquè va estar la setmana passada arreglant, però és que no ho paga l'assegurança. L'assegurança fa unes setmanes va decidir fer-li una transferència de 400 euros al meu pare, en plan, té, t'ho paguem i ja t'espaviles tu. Després de mesos.
2: Què dius? Sí,
3: estem al maig, eh? I això va ser al novembre. Mesos. Mesos esperant per arreglar una cosa que, hòstia, ja, perdó, però hi ha vegades que dius, això potser té més dubte, no? A veure, ens estan estafant, tal, jo entenc que s'hagin de fer comprovacions. Però és que més clar que això, que una peça del pis del veí ha fet que caigués més aigua i que sortissin humitats, com vols que ho haguem fet nosaltres?
2: Clar.
3: No té més de mirar. I bueno, o sigui, tant la veïna de dalt com nosaltres estem en plan a canviar d'assegurances, quina punyetera estafa, què vol dir això? O sigui, el Pèrit em va fer una trucada a través d'una aplicació i em va fer gravar l'habitació i preguntar què hi havia al voltant. I a partir d'aquí va treure la conclusió de que amb 400 euros, que ha costat alguna més del doble, però bueno, era suficient.
2: Pues no
3: i
2: en
3: tot això, el meu pare, que és camioner i que està a prendre pel sac contínuament, et parlo d'internacional, amb la qual cosa t'has de postular a Suïssa, com a Polònia, com a Anglaterra, intentant barallar-se amb els del seguro per veure si en treuen alguna cosa, i anant al darrere i intentant donar-se al WhatsApp. Bueno, sí, és una cosa que dius, però jo per què us pago?
2: Clar, clar, o sigui, a veure, estic pagant això perquè si algun dia tinc un problema, que no vull tenir un problema, però si algun dia el tinc, com és aquest cas, no? Espero una resposta.
3: Sí, sí, exacte, saps? I és una baralla, i dius, però quina cosa tan absurda estem fent?
2: Déu-n'hi-do.
3: No,
2: que dubtin de tu, que això també és com molt lleig.
3: Però ja, aquí no és que jo hagi sentit que dubtàvem de mi, no? És que no ens han cardat cap.
2: Déu-n'hi-do.
3: I arriba un punt en el que dius, ostres, tu, però és que jo estic pagant per un servei. A més, tu prens la decisió unilateral de solucionar-lo de la manera que tu t'ha vingut bé, sense fer cap mena de consulta, i mesos més tard.
2: Sí, sí. Doncs a mi em sembla que us queda encaixar-vos i canviar-vos, perquè no
3: sí,
2: sé. Clar, no sé si serà a un altre lloc millor o no.
3: Ja,
2: eh?
3: És que al final és escollir el mal menor, és així. És així, jo amb l'assegurança del cotxe també és un altre tema. Jo vaig començar pagant, jo estava a Mutua Madrilenya, anem a dir noms.
2: Ah, vinga.
3: Estava a Mutua Madrilenya, vale? I vaig començar allà pagant, pues, jo què sé, 300 i poc, un tercer d'aquests plus, rotllo, perquè potser et cobreix les llunes també o una cosa així, però jo, què vols que et digui, soc partidària de pagar el mínim possible i també pues, depèn del cotxe, que dius, a veure, jo sempre he portat un Dacia, pues, no crec que sigui el primer que vagin a robar, perquè a més al davant no, tenia Bluetooth de milagro, saps el que vull dir, aleshores...
2: Ah, bueno, pues mira, ja té més que el meu.
3: No, ara ja vaig amb un una mica més avançat, però tampoc et creguis, i al final és un, mira, a veure, pagarem els mínims possibles, perquè al final si passa alguna cosa, doncs és que si depèn de mi segurament ho solventem abans que si és a tercers, i jo no sóc la típica persona que porta el cotxe al taller per una ratllada, a mi perdoneu-me, però crec que puc conviure.
2: Sí, sí.
3: Aleshores, doncs, a mi personalment no pagar un segur a tot risc, doncs no, mira.
2: A mi que em fa ràbia de les assegurances del cotxe, vaig tenir molt de drama l'any passat, perquè has de tenir com uns terminis molt clars de quan pots cancel·lar, quan no pots cancel·lar.
3: Ah, sí, jo sóc un expert en aquest tema.
2: Pues, clar, aprendes perquè no te queda otra, saps? Però...
3: No, sí, bàsicament, exacte. O sigui, i aquí anava una mica també, o sigui, jo aquest any canvio d'assegurança, però ara riurem, perquè me'l van començar a pujar i una assegurança de tercers estava per pagar gairebé 500 euros. quan ja fa més de 10 anys que, i en aquell moment tampoc havia tingut més incidències amb el cotxe ni res, pues vaig anar a canviar-la i m'anava a canviar a Zurich, que era pues això, el mateix que pagava al principi, amb condicions molt similars, que al final, pues sí, per algun cantó o altre canviarà, però dius, mira, és que tampoc l'he hagut de fer servir tant, al final és com, pues ja sobreviurem, saps?
2: Sí.
3: I just el dia abans de fer el canvi, que just va fer un any, la setmana passada, vaig tenir l'accident.
2: Déu-n'hi-do.
3: Que se'l va menjar, o sigui, del cotxe que tenia abans, no del que tinc ara, perquè aquell cotxe va... I, bueno, potser he de morir, no, aquí? Perquè la reparació era molt cara i, clar, corria pel meu compte. Aleshores em sortia més a compte
2: sí.
3: comprar-me un cotxe directament. Per això no era nou, tenia ja 7 anys i més de 100.000 quilòmetres, o sigui que, bueno, mira, profit li hem tret, no? Podria haver viscut més, però profit li hem tret. I es van carregar amb aquell accident, els de la mútua. El
2: bueno,
3: dia abans
2: mira.
3: De canviar, o sigui, bueno. I aquest any tenia assegurança també amb la mútua, perquè al comprar-me el cotxe m'entrava i ja em canvia una altra vegada. O sigui, jo he fet el de demanar la baixa com 3 vegades. A la primera em van donar una targeta regal d'home. A la segona van cancel·lar perquè va morir el cotxe i en aquesta ja canvio. O sigui, marxo de moto madrileny després de no sé quants mil anys, però...
2: Bueno, mira, si és per millor, ja està.
3: Mira, jo no sé si millor, però és per 100 i pico euros menys. És el que vull dir. Bueno, és que ara sí que el tenia tot risc, perquè era tot risc amb el primer any de cotxe. Però és que anava a pagar cap a 700 euros. Dic, per
2: bueno,
3: la fiscal a la burgesa, per l'amor de Déu.
2: Ai, bueno, és el que té, intentant sempre que paguis el més possible i se poden retenir allà com sigui, doncs sí. Ja està. Bona sí, Àfrica, ja... doncs digues, s'ho hem de deixar aquí.
3: No, sí, l'únic que anava a dir és que a sobre, si truques i demanes de baixa, cuidado, que és molt recomanable intentar-ho cada any, perquè et donen coses. Jo em vaig comprar el Kindle amb la targeta regal que em van donar la primera vegada, o sigui que...
2: Truquitos.
3: Animo a fer-ho, perquè jo, de veritat, a mi que em cobrin en semejante tajada, dic, a veure, soc jove, no estúpida, sisplau, sí. Respecte. I fins aquí la meva queixa contra les assegurances. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Àfrica. Moltes gràcies per haver passat per la intersecció aquest mes de maig. T'esperem el mes vinent.
3: Fins l'altre.
2: Adéu.
0: La intersecció en territori nocturn.

0: eterns, però continuarem aquí.
1: Molt bé, després parlarem una miqueta més d'això. Prenem cap a l'última trobada que heu fet, que proposes, i ja ens vas avançar que no seria només del do, no? Sinó d'una part prèvia, o dubtes, preocupacions, que tothom que hem tingut o que tenim un animal a casa ens poden sorgir, no?
0: Sí, sí, exacte. O sigui, aquest espai estava dirigit aquest mes a persones que conviuen amb els seus animals encara i senten dubtes, preocupacions o fins i tot les anticipacions, no? Que bueno, els humans doncs...
1: tendim a anticipar-nos.
0: Sí, sí, sí, sobre el futur de l'animal, i em semblava un tema molt interessant per portar-ho als espais perquè ens pesa molt a tots i totes.
1: Mm-hmm. Quins són alguns d'aquests dubtes que solem tenir, Marina?
0: Sobretot els pensaments anticipatoris sobre malalties futures, la mort del nostre animal... com serà, quan serà, i si, no? I la culpa per si no estem prou amb ell, per si no ho fem tot perfecte, per no saber si estem prenent les decisions correctes, no? I sobretot el dolor, anticipar aquest dolor a sostenir, no? la seva ausència. I bueno, crec que és interessant perquè, malauradament, com tu deies, no? Tendim a pensar en el futur i no gaudim del present, sí, amb els nostres animals, i jo sempre recordo que ells sí que viuen el present.
1: Això és una cosa que ens pot tranquil·litzar molt, no? Que ells no sobrepensen com nosaltres, sinó que viuen la vida tal com els ve. Potser un dia sí que tenen mal a una pota, no? Bueno, doncs aquell dia estaran més tranquils, però no estaran passant, i si demà fa encara més mal, no? I si...
0: Sí, exacte, jo sobretot amb la meva pròpia experiència amb la malaltia del Zeus, hi havia dies millors, dies pitjors, però jo va haver un moment que vaig canviar el xip, perquè jo quan vam tenir el diagnòstic, òbviament, em vaig ensorrar, però vaig aprendre del Zeus a viure el present, perquè hi havia dies pitjors, però els dies que estaven millors, el Zeus no pensava estic malalt, demà no sé com estaré, no. Pues anàvem al parc, anàvem a la muntanya i gaudíem d'aquell moment. I ella em va ensenyar molt a no anticipar-me el dia següent, sinó a viure l'enfermetat dia a dia, com ho feia ell.
1: Això seria la manera correcta, tu creus, Marina, de viure,
0: sí,
1: totes aquestes situacions?
0: Sí, la correcta, però no la fàcil.
1: Clar, clar, clar, és que són coses diferents, són coses diferents.
0: És molt difícil, però com a consell, no, jo donava amb la meva pròpia experiència, com t'he comentat, el fet d'intentar no avançar, encara que costi molt, i ocupar-nos i no preocupar-nos, no? O sigui, el fet de puc fer alguna cosa més del que estic fent, la faig, busco la manera, busco ajuda. En el nostre cas, en l'esfermetat que ens va tocar, estàvem fent tot el possible, podíem fer alguna més que estava a les meves mans? No, malauradament no. Doncs gaudia amb ell dia a dia.
1: Clar. També comentaves el temps, no? El temps, que això ens passa molt, que anem plens de rutines, de coses a fer, i potser tenim el nostre animal a casa, no?, esperant-nos... I això també és una cosa que ens crea molta angoixa.
0: Sí, sí, sí, el no gaudir al màxim, no?, amb el nostre animal, però tenim les nostres responsabilitats, clar, el nostre dia a dia. És complicat, però també jo posava... L'altre dia vaig veure a Instagram una història de la protectora de Granollers, que fa molt bona,
1: sí,
0: feina, que deia, no?, jo no puc adoptar un animal perquè treballo 8 hores, no? I hi havia vídeos d'animals i deien, bueno, però passo 24 hores aquí a la gàbia sol, no? Prefereixo estar 8 hores sol i que tornis,
1: clar,
0: a estar 24 hores aquí, no? Llavors, o sigui, jo crec que no és un tema... Jo al principi d'adoptar el Zeus també, i ara amb l'Aline era com, estar el màxim possible amb ells, tal... Però també hem de fer la nostra vida sense intentar, bueno, sense agobiar-nos, no? De dir, vale, jo faig la meva rutina, vaig a la meva feina, faig les meves coses. Si puc estar amb ell 5 hores, 4 hores, 3 hores, però que estiguem. No,
1: de qualitat.
0: Sí, no arribar a casa, agafar el mòbil, no? I no fer-li cas, no? Pues, bueno, podem estar 3 hores, però 3 hores de qualitat i 3 hores reals, no? Llavors jo crec que si fem aquest exercici després no ens sentim culpables de no poder estar amb el nostre animal.
1: Al final tot acaba en el mateix, estar present en el,
0: sí,
1: moment.
0: Cosa que, com diem, ells sí que fan. Tots, eh? O sigui, no només els gossos. Gossos, gats, conills,
1: tots els
0: aus,
1: animals.
0: Tots els animals.

0: normals viuen el present. O sigui, és que no... I encara que no es trobin bé, és una passada, perquè no estan pensant, pues, avui el que deies, em fa mal la pota avui, no estan pensant a catàstrofe com nosaltres, buah, és que demà estaré pitjor, buah, és que la meva vida no sé què, no, no, és com, bueno, em fa mal la pota avui, bueno, intento fer repòs.
1: Ho afronto, no?, i ja està, sí. Cap endavant.
0: Sí, sí, hem d'aprendre moltíssim.
1: Sí, la veritat és que és una molt, molt bona lliçó. Clar, també l'envelliment, no?, sortia per aquí, el si sabrem enfrontar-nos, no?, ja més enllà d'aquest viure el present, no? De quan arribi ja veurem. Jo crec que al final ens tenim en una estima molt baixa, no? Que segurament que quan arribi el moment buscarem les eines per actuar, no? I si no, doncs hi ha espais com el que tu proposes, tenim l'atenció veterinària, no sé, que no hem de fer-ho tots sols, no?
0: No, no, no, exacte, o sigui, tenir una xarxa és molt important, perquè quan el nostre animal es comença a fer gran...
1: Que és algo que sabem que sí o sí passarà.
0: Correcte, no?
1: O tant de bo arribi, no, a fer-se gran.
0: Sí, està molt bé preparar-se abans. Jo sempre dic conèixer la bellesa abans de que passi per poder donar-li a l'animal la millor qualitat de vida. I hi ha, òbviament, l'atenció veterinària, però hi ha la rehabilitació, la fisioteràpia dedicada als animals, gats, gossos. Hi ha les teràpies alternatives naturals, com bueno, el treball amb olis essencials, mm-hmm. les flors de Bach, l'acupuntura... Hi ha moltes eines que, si les coneixem, podem aplicar-les en el nostre animal, doncs per fer-li la bellesa més maca, amb més qualitat. Cuidado, la bellesa és una part que, de la vida que és molt bonica, el que arribin i el poder compartir és molt tendre, però també té una part molt dura. Llavors jo sí que animo aquí a la gent a llegir sobre la bellesa, informar-se, veure vídeos, parlar amb professionals, perquè és un dol anticipat, també.
1: Clar.
0: Llavors és important estar preparats i preparades per aquesta etapa.
1: És que dona la sensació que la tenim com estigmatitzada, no? De dir, ui, això
0: sí, sí,
1: és
0: sí.
1: Todo mal.
0: La bellesa no és una enfermedad, és una etapa més de la vida. És una etapa, com deia, bonica, però dura també, perquè és l'última etapa de vida del nostre animal. I com dic jo, hem d'estar a pie de cañón, no?
1: Clar.
0: Però aquesta etapa també ens afecta a nosaltres.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Amb nosaltres ha d'haver també una xarxa que ens acompanyi per poder sostenir-nos a nosaltres, per nosaltres poder sostenir el nostre animal.
1: Que complicat,
0: Sí, sí, no és fàcil.
1: Però bonic, també és acompanyar-lo a tota la seva vida, que al final és el compromís que hem fet, no?
0: Sí, sí.
1: Quan decidim portar un animal a casa... I el que dèiem, viure aquesta etapa ens pot ensenyar també moltes coses.
0: Moltes coses.
1: I als nens també.
0: Sí, sí, sí. De fet, als nens, jo quan vaig amb el conte del Zeus i del Sam a explicar-lo, és una passada com parlen de la bellesa, no? És com, bueno, és que em diuen, sí, sí, però si ja el cuidem ara, quan sigui gran el cuidarem més, no? Tenen, és veritat i és molt bonic que tinguin aquests valors. Espero que continuïn, no?, transmetent-los als seus
1: sí.
0: fills i filles. O sigui, és important també.
1: Tractar el tema amb naturalitat, al
0: sí.
1: final.
0: Sí, sí. El que passa que, clar, quan nosaltres ens fem grans, no?, quan som adults, doncs ja, bueno, aquí canvia una miqueta la cosa, no? Però jo repeteixo, important, encara que el nostre animal estigui a meitat de vida i sigui un animal adult, o fins i tot adolescent o cadell, informar-nos sobre l'etapa sènior. És molt important per poder-li donar una bellesa de qualitat.
1: Això és important. Doncs ens quedem amb informar-nos, tenir una molt bona xarxa, viure el present, no?
0: Sí.
1: I ja ens preocuparem si ens hem de preocupar quan toqui.
0: Sí.
1: Que mai se sap. Potser el nostre animal, sota els nostres coneixements que hem adquirit, viu superbé fins mm-hmm. l'últim dia i no tenim cap problema. Mm-hmm. Tampoc val la pena anticipar-nos, no?
0: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquests consells per tancar aquest espai d'eterns. Però, com deia, la Marina ens tornarà a visitar el mes que ve, que a més, el mes que ve, per
0: Duria.
1: Tots els animals... Sí, tenim Duria, ja Sant Joan, aquí mateix no queda ni un mes.
0: Sí. És una data molt dura i molt dolenta pels animals, per totes les espècies, per totes, animals domèstics i animals salvatges.
1: Sí.
0: I pels responsables dels animals domèstics, doncs és un dia molt complicat també. I bueno, parlarem una miqueta de consells, encara que jo el millor consell que et donaré és poder marxar fora de la zona zona zero, que dic jo, dels petards.
1: Ojalà.
0: Però si no es pot, bueno, una mica de consells i sobretot també parlar una mica de conscienciació per les persones, per intentar, no, explicar una miqueta sí. què passa amb els animals i també amb les persones que són sensibles al dia de Sant Joan.
1: Un tema molt, molt important. Doncs bé, t'estarem esperant el mes vinent, ho avançarem una miqueta, ja no ho farem l'última setmana per poder avançar-nos a Sant Joan. Moltíssimes gràcies per haver vingut de nou.
0: Moltes gràcies a tu.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Doncs fins aquí arribem al programa d'avui. Espero que hagueu gaudit i que us quedeu amb alguna coseta especial que hagueu escoltat durant aquesta hora. Si voleu tornar a escoltar, recordeu que a les 10 tenim el Territori Nocturn, on podreu tornar a escoltar la Marina Tornero, l'Àfrica Closa, també la Regió de Cooperació, el Marc Colas, que ens ha presentat o ens ha explicat tota la informació sobre la campanya Vacances en Pau, i també parlant del torneig Salit i Disfrutat, que ja ho has escoltat, que tindrem un dels equips montornesencs a la fase nacional d'aquest torneig impulsat per la Fundació Cruyff. Pel que fa a demà, nosaltres parlarem del tabac, estem a la setmana sense fum i el divendres, sí, és divendres o dissabte ara, que se celebra el dia sense tabac. També en recordarem que el Rally d'Ajuntament, ja us ho vaig explicar l'altre dia, ha rebut un reconeixement en matèria digital que se situa en el top 1 de Catalunya. Doncs parlarem amb el regidor corresponent de l'àrea, en Jordi Delgado, perquè ens expliqui com han rebut aquest reconeixement i per què, no? Quines mesures s'han implementat. I també escoltarem demà una nova entrevista musical, com tots els dimecres, de la mà del nostre company, el Miquel Zafra, que sempre ens porta contingut de qualitat d'artistes d'aquí de proximitat. Això serà demà a partir de les 5. Nosaltres avui ja marxem, que Sergi, un té així fresquet com que ens ve de gust, no? Ara
3: sí,
1: que acabem
3: sí,
1: la intersecció.
3: Sí, sí, ara un refrigeri, eh?
1: Clar que sí, ja toca berenar alguna cosa fresqueta i si sortiu per l'ombra, molt de compte que encara ens queden uns quants dies de caloreta.
3: Sí, sí, sí.
1: Us esperem demà ben fresquets aquí a la intersecció a partir de les 5. Que vagi bé.
3: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Alimentació vegetariana. Quan es tenen a parlar d'alimentació vegetariana o vegana, tot i ser cada vegada més freqüent i habitual a la societat actual, es tendeix a pensar en una alimentació pobra, on manquen nutrients, avorrida, fins i tot qüestionable. Doncs precisament, segons l'Associació Americana de Dietètica, són tot el contrari. Ben planificades, són dietes saludables, suficients, poden prevenir certes patologies com la hipertensió, la diabetis tipus 2 o el síndrome metabòlic, són més sostenibles i recomanables en qualsevol etapa de la vida, fins i tot en l'embaràs o la infantesa. El problema principal de les dietes vegetarianes o veganes és la manca d'assessorament professional que hi ha al darrere, i al final poden acabar sent tan poc saludables com d'altres corrents dietètiques. Sovint, acaben basant-se en aliments ultraprocessats, menjar ràpid, productes de poca qualitat nutricional, farines refinades, sucres d'addició, greixos saturats o trans, o bé abusar de fregits, refrescs i brioixeria. Per exemple, és molt a l'abast i es poden trobar gairebé tots els establiments, alguns preparats de proteïna vegetal, plens d'additius, o les imitacions de formatge sense fermentar i fetes amb olis refinats. Per això, cal assegurar tots els nutrients, que siguin completes i suficients en proteïnes, calories, vitamines i minerals, sobretot en nens i en embarassades, i en cas de ser necessari, suplementar aquelles que es puguin trobar en dèficit. La base seran les verdures i hortalisses, a dinar i sopar, i a poder ser una de les racions en cru. La fruita fresca, els fruits secs, un grapat de matancà variat sense fregir ni salat, les llegums, de tot tipus i de qualsevol manera, els tubercles i els cereals integrals, els sucedanis de la soja com la texturitzada, el tofu o el tempe o també el seità, tot i que aquest, el provenir dels cereals i ser gluten, no és proteïna completa i cal combinar-lo amb fruits secs. Els ous, els làctics i derivats, si es consumeixen, o els iogurts vegetals fermentats, però tots ells naturals i sense sucre. Les llavors i els olis vegetals sense refinar, com l'oli d'oliva verge. I, gairebé sempre, tant en dietes vegetarianes o veganes, un suplement de vitamina B12 que aporti uns 2.500 micrograms a la setmana en adults. Si ets vegetariana o vegana o estàs pensant en ser-ho o en fer canvis en la teva alimentació perquè aquesta sigui més sostenible, assegura't de rebre assessorament per part de dietistes professionals que evitin dèficits nutricionals i t'ofereixin eines i pautes completes, suficients i, sobretot, que les puguis gaudir.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Emergències DIM. Hola, amb la policia.
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat.
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
8: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
6: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta
1: pedagogia
2: exacta en el tema del sexe oral i del sexe anal és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que sobretot jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa, segurament, és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim desenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de les SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no? Que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: intencionalitat.
2: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta simptomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que hem anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google o al ChatGPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No només explicacions, sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent quan sap que té una infecció doncs es sent vulnerable, i per altra banda... tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt concretes, i l'àrea en què estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven doncs... que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no? De...
2: El que tenim és menys sida, sí. Però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables, i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. Uh-huh. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
2: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, el preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papiloma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papiloma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final, les parelles o les relacions, hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, pot ser, per exemple, un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu. Clar,
1: clar, de fet, ja quan comences relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut, i això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
2: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino, pels, no? Pels sanitaris...
2: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també entre la, sí, entre la gent jove també s'està, allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten, no, és que jo, es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Pontelo Ponceló, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
2: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no?, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Doncs fins que no fem una prova no ho podem descartar, aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papiloma humà. És veritat que fa uns anys, no?, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè de primar, no? Nois i noies de 11 a 12 anys, i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
2: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem, i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
2: Sí. Clar. El tractament depèn, aquí sí que depèn d'aquestes condicions.

0: ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
0: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys. No? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conducta sempre de risc, que sempre està consumint tòxics, i això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara. No? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet d'aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
0: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la SIR?
0: Doncs des de la SIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves, tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una. No? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la SIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
0: Bueno, els menors de 16, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris. No? Quan ens trobem davant d'un menor fem un acompanyament individual i valorem cada situació. No? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual. No? I bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la SIR visitem des dels 13 anys, no? Seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta

0: i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és, no és res dolent, tot el contrari. És una cosa, és un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és,
0: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
0: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels, dels nois, agafem una prova d'orina, no? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies, és a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen, doncs, la HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després, doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem? O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta'm, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
0: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut, de fet, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Mm-hmm. Volíem doncs especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però com deia la Eva, doncs potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs agafar una infecció de transmissió sexual. I si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
0: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut, doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refer la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
0: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una setmana més a Cada Residu Compta. Marta Rubió, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, què tal, Txell?
0: Avui ens acompanyarà també la Marta per parlar d'un tema que fins ara no havíem abordat i que pot semblar poca cosa, però no ho és. Molta gent dels que estem aquí, jo mateixa la primera, portem ulleres en el nostre dia a dia. També, encara que no tinguem problema de visió, doncs també en podem portar per ulleres de sol, per exemple. I aquest és un residus més que generem. Què en fem? Què hem de fer amb les ulleres que ja no necessitem, Marta?
1: Doncs mira, quan les ulleres es trenquen o quan la graduació ja no ens serveix, sovint no sabem què fer amb elles, com tu bé has dit. Les guardem en un calaix i fins i tot moltes vegades acaben a l'abocador. Però hi ha opcions que són molt més sostenibles.
0: És veritat, i aquest és un problema important perquè les ulleres estan fetes de materials que si no gestionem bé doncs poden acabar contribuint a una major contaminació. Però a veure, no patim, perquè hi ha alternatives, Marta, expliquem-les.
1: Exacte, mira, una de les solucions més interessants és donar una segona vida a aquestes ulleres. A Catalunya existeixen diverses iniciatives dedicades al reciclatge i reutilització d'aquestes ulleres. Una de les més destacades és Òptics pel Món, una organització sense ànim de lucre que recull ulleres usades per distribuir-les a les persones necessitades, tant a Catalunya com a altres parts del món. Des del 1999, Òptics pel Món disposa d'un centre de reciclatge d'ulleres a Terrassa. Allà classifiquen i amagatzemen el material òptic, optomètric, procedent de donacions per posar-lo a disposició de persones que en tenen necessitat.
0: Molt bé, doncs aquesta iniciativa no només contribueix a la reutilització d'ulleres, sinó que també ens ajuda a reduir residus i a proporcionar una millor qualitat de vida a les persones que necessiten una correcció visual però no tenen accés a noves ulleres. I no només això, també hi ha programes de reciclatge que es centren a aprofitar els materials d'aquestes ulleres, com el plàstic i el metall. Així, fins i tot si estan trencades, podrem reciclar-les i els materials es podran reutilitzar en altres productes. Com es fa exactament això, Marta?
1: Bé, les ulleres estan compostes principalment de plàstic i metall i cada material es recicla de manera diferent. Per exemple, el plàstic pot ser reciclat per produir nous productes, com a peces de joguines, mobiliari o fins i tot parts de cotxes. El procés de reciclatge del plàstic consisteix a triturar les ulleres velles i netejar-les i després fondejar-les per formar nous materials.
0: Això seria el plàstic, però també tenim, hem dit, metall. El metall com l'acer o l'alumini, que podem trobar en moltes ulleres, en moltes muntures, també es pot reciclar i reutilitzar. Són materials molt valuosos perquè es poden fondre i convertir en altres productes com parts d'eines, caixes de metall o fins i tot altres ulleres podríem fer-ne, no, Marta?
1: Exactament. I no hem d'oblidar els vidres. Si les lents estan en bon estat, es poden reutilitzar. Però si no ho estan, algunes iniciatives els reciclen també. Es poden triturar i convertir en material per a la fabricació de paviments o fins i tot en materials per a la construcció. Així que malgrat que les lents d'ulleres no són tan fàcils de reciclar com el plàstic o el metall, es pot fer un bon ús dels materials quan es reciclen correctament.
0: Això és una gran notícia perquè ens explica que el nostre gest de separar i portar aquestes ulleres a un punt de recollida, a una òptica, per exemple, que també n'hi ha molts, o en alguna entitat com aquestes que us hem explicat, doncs té un ús, I a més, cada cop més ciutats i indústries estan adoptant tecnologies per fer que el procés de reciclatge sigui més eficient. Així que si teniu ulleres velles, no les tireu, donem-los aquesta segona vida, no, Marta?
1: Totalment, sí. A més de reciclar-les, també hi ha altres maneres de donar-los una nova utilitat. Si estan en bon estat, per què no donar-les a algú que les pugui utilitzar? O fins i tot donar-les a una organització que les repari per enviar-les a persones que les necessitin arreu del món.
0: És una manera també de contribuir a la solidaritat al mateix temps que ajudem al medi ambient. I si teniu dubtes, com deien, les òptiques que trobareu al vostre poble o a la vostra ciutat us poden donar consells d'on podeu deixar-les, Marta?
1: Exacte. Aquesta és una gran idea, de fet. A vegades no sabem on dur-les, però amb aquests punts de recollida i les iniciatives que ja existeixen, tenim opcions molt més que ho faciliten tot i són de gran utilitat. Així que abans de llançar-les, assegureu-vos de mirar si teniu alguna opció alternativa a reciclatge o donació a prop.
0: Perfecte, Marta, moltes gràcies. Segur que avui hem après moltíssim sobre què fem aquestes ulleres velles que tenim a casa. Jo en tinc unes quantes. A veure si quan arribo em poso a classificar una mica les que poden ser d'utilitat o les que puc portar en algun punt per reciclar. Gràcies, Marta. Fins la propera.
1: A tu.
0: Adéu.
2: Gràcies.

0: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des que sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta Dares and Goes dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa al discurs o a la cal·ligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest John Afternoon.

Roxette, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle, una parella que van tenir o van fer dels 90 la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, la voce del padrone dell'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet del pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries. Un programa del món de la música i de les músiques del món.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shaq, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool l'any 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta Poupée qui fait non, la nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70 exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó, Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta Franz Gall que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, Il jouait du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè a més Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Heaps of Ships de l'àlbum Sleep del 1997. Una autèntica meravella com és com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa, ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu. I per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007. Aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Schnacher, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins de lo que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP. Es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pye Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui és dimarts 26 de maig d'aquest 2026. Mira, dia capicua, no m'havia donat compte. I sí, ja tenim aquí doncs a tocar aquest capicua. Avui tornem a trobar-nos a les 10 i 8 minuts per compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio. Temps que ens portarà doncs aproximadament cap a les 12 del migdia, en un dia especialment trist, ja que ens ha deixat un dels nostres excompanys, perquè ja estava jubilat, el Fernando Sánchez. Va estar durant molt de temps a la brigada, com a cap de brigada, i molts de nosaltres doncs hem compartit determinades situacions doncs laborals amb el Fernando. Ahir la seva família doncs ens va informar de que ens havia deixat, i avui doncs se celebrarà a l'acomiadament al Fernando Sánchez. Doncs des d'aquí una abraçada ben forta a tota la família, especialment a la Raquel, que és col·laboradora de Les Mañanes, però clar, les filles, la Míriam, la Montse, la Raquel, la seva dona, els seus familiars, especialment doncs el Salva, que treballava amb el Fernando. Des d'aquí una abraçada molt forta doncs a tothom, als germans, als cosins, a tota la família. Una abraçada molt forta, i al Fernando, que descansi en pau. Doncs ja som aquí, Miquel, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Núria, bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem amb la intenció de passar una bona estona. Sempre i quan doncs la vida ens ho deixi fer, perquè de vegades doncs ens despertem amb aquestes situacions que sabem que formen part de la vida, però que hi ha moments que no toquen, no? Que dius, encara és massa tard. És veritat, mai ens ve bé, però especialment quan la gent marxa jove, doncs encara pitjor. Miquel, avui dimarts, darrer dimarts del mes, temperatures a l'alça, xafogor, calor, aquesta situació de que ens estem habituant a la calor, però jo ahir ja vaig encendre a casa el ventilador, encara no l'aire condicionat, el ventilador. Crec que de moment amb el ventilador i obrint finestres podem passar. Sí que és veritat que on jo visc tinc una situació molt patidora, ja des de fa 4, 5, 6 setmanes. Sabeu que visc allà, a la rotona d'entrada a Montornès, que estan fent obres i que no acaben les obres. Haig d'explicar que de bon matí potser arriben 8, 10, 15 operaris, però jo no sé quin plànic de treball tenen, ni ho sé, ni m'interessa, ni m'importa, perquè jo no fico manga allà, no? Però sí que és veritat que dius, mira, avui ve pelotón, entre tots acabaran la rotonda. I el pelotón agafa i baixa Avenida 11 de Setembre pa abajo, que també tenen, han començat a fer un pas de peatons, però que no l'acaben mai. A veure, senyors, a veure si se centren, en algun punt concret i acaben tots els punts, perquè els veïns es tenen ja fins als nassos. Clar, obres des de les 8 del matí, circuit cada dia des de primera hora del matí, a la tarda a l'skate. De veritat que ens tornarem boixos, però boixos. Ni pots estar al darrere ni pots estar al davant. Home, una mica ja de pensar en els veïns, que també crec que tenim que dir la nostra. Doncs avui, más de lo mismo. Pelotón d'operaris, i ja veurem a veure què fan. Sembla que estan asfaltant el carrer, a veure si acaben ja i ens deixen, perquè de veritat que hi ha molts punts al poble que necessiten fer arreglos de batxes i potser menys aceres. Que sí, que tot està molt bé i tot fa falta. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quan et toquen les obres, et toquen els nassos. O no, Miquel, no dius res.
2: Bueno, això és molest, Núria. Mai estar, i sobretot si t'afecta, clar, si estàs davant...
1: Home, dissabte eren les 7 i mitja.
2: D'aquestes obres?
1: Dissabte, 7 i mitja, ja estàvem movent trastos i fent obres. Mm. Que jo dic, mira, pitjor ho estaran passant els operaris, clar, perquè amb el calor que fa i aquestes temperatures i treballar un dissabte al matí, a veure, això és el primer, no? Però ni que sigui dissabte i diumenge que ens deixin descansar els veïns, perquè ja està bé, que portem més de... A veure, més d'un mes... Des que van començar les obres a l'Avinguda Verge de Montserrat, imagina't que portem 6 mesos, 7 mesos amb aquest sarau. Ja tenim ganes de que acabi. Que sí, que quedarà molt maco, però que ja està bé. En fi, avui parlo com veïna, no parlo com la Núria de la ràdio, que tot això s'ha d'explicar també, no? Perquè mira el que dice la de la ràdio. No, jo també sóc veïna del poble i pateixo determinades situacions. Llavors, avui em queixo, si em deixeu o em permeteu. Potser sempre hi haurà algú que dirà allò de comprat una casa i vete a vivir a la muntanya, pues ojalá pudiera. Que això ho diuen molt aquests que quan ens queixem del soroll de les motos, ens diuen, la contestació és aquesta, no? Doncs ojalá pudiéramos, Doncs res, Miquel, són les 10 i 14 minuts i ara sí, vinga, va, entrem de ple en totes aquestes notícies que ens acompanyen i que formen part del dia a dia. L'Ajuntament, amb l'ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una programació completa de tallers i sortides estiuenques sense cost per al jovent. A més, al juliol, el Centre Juvenil Espúnic acollirà un casal per joves amb diversitat funcional severa. Enguany, l'equipament també estarà obert les tardes de l'agost. Això no ho sé jo si és veritat. Em sembla que no. Ho acabaré de confirmar, perquè ahir em van comentar que serien les tardes del juliol. Encara això ho haig de confirmar. Ho confirmarem al llarg del matí. Bé, el que sí us diré és que l'oferta d'activitats és més extensa que en altres edicions, amb un total de 24 propostes diferents. Aquesta ampliació de l'oferta és possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'han promogut complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com sortides a parcs aquàtics amb activitats noves, tallers de primers auxilis i una setmana als campaments. També hi ha previstes propostes com els divendres cinema a la fresca o gincanes nocturnes a la projecció de la final, també la projecció del final del Mundial de Futbol Masculí. Mira tu por dónde... La Diputació ha pensat en el jovent i 73.000 euros que cauen a Montornès com agua de mayo. Salut pas a pas, sortida a la Font de Santa Caterina serà dijous, avui és dimarts, encara queden 2 dies, 9:30. Sortida de l'Ajuntament dels Jardins Nativitat Llarza. La darrera sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas és un recorregut pel bosc de la Ribera i la llera del riu Mugent per commemorar el Dia Europeu dels Parcs. Ja sabeu que la riera del riu Mugent, la Ribera i la Llera, estan doncs, sortides, ben sortides de vernedes, que és l'arbre típic característic de la zona, però també ens trobem vegetals invasors, com la canya americana, que tot i que la tallen cada any, de seguida torna a sortir i surt amb força. Déu-n'hi-do, quina vida té la canya americana. Doncs voltegeu, perquè aquestes caminades setmanals dins del programa Salut Pas a Pas arribaran a la seva fi. Serà aquest 28 de maig, amb aquesta sortida a la Font de Santa Caterina, inclosa també el programa del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones del 28 de maig. El punt de trobada, ja hem dit, 9:30, allà als jardins de l'Ajuntament. de l'Ajuntament i la regidora de Salut Pública llegirà un manifest institucional, doncs el 28 de maig. Llavors, totes aquestes propostes estan a l'ordre del dia i encara hi sou a temps per apuntar-vos. I també us volia parlar d'un taller d'iniciació a la tècnica transfer. La primera sessió jo no tenia ni idea de què era això de la tècnica transfer. Tu saps, Miquel? Jo no tenia ni idea. No havia escoltat parlar d'això, eh?
2: No, ni idea.
1: Tampoc, no t'escolto.
2: No m'escoltes?
1: Ara sí, Miquel, ara sí. No.
2: No tinc ni idea, Núria, no.
1: Jo tampoc ho sabia, i es tracta de les activitats del Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, que inclouen dos tallers de manualitats centrats en la millora del benestar emocional. Un d'ells està dedicat a la tècnica transfer. A veure què és això. Consisteix, ojo al dato, en utilitzar papers impresos o teles per enganxar-los sobre suports diversos, com fusta, ceràmica, metalls, sabons, vidres, entre d'altres. Que guai! El taller està a càrrec del Ricard Balamazán, artista i formador plàstic especialista en processos creatius sostenibles. Hi haurà dues sessions, la primera serà el 28 de maig, de 5 a 6, i la segona, el 4 de juny, al mateix horari. Totes aquestes coses li agraden molt a la nostra companya, la Mireia Toledo. No sé si s'haurà apuntat ja als tallers. Mireia, t'has apuntat als tallers?
2: Diu que no, Núria,
1: no?
2: Diu que no.
1: Doncs
2: no. Però ella sí que sap el que és.
1: Sí, tant, clar. Cosa estranya que la Mireia no s'hagi apuntat a aquests tallers amb la tècnica transfer, perquè doncs estan molt de moda, i el mateix podem decorar calaixos.
2: Diu que ja no té més espai per més manualitats. La Mireia, que es dedica a fer moltes manualitats.
1: És veritat, és veritat. Doncs ja sabeu, coses guais i tècniques diferents que arriben també a Montornès. Bé, també volem parlar aquesta setmana de la presentació de la campanya Dones i Esports. I us preguntareu, i això ara què és? Doncs l'Ajuntament presentarà una campanya per incentivar l'esport en dones de totes les edats. Seguidament es posaran en pràctica alguns exercicis de baixa intensitat. Dins el programa Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones, el Departament Municipal de Feminisme i Diversitats presentarà la campanya Dones i Esport. Serà el 28 de maig a les 7 a la Joan Miró. La proposta compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i pretén incentivar activitat física com a eina de salut comunitària, d'autocura i d'oci, de qualitat per dones del poble d'edats diverses. Seguidament, cap a les 7:30, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, de la Laura Noguera, dinamitzarà una sessió d'exercicis de baixa intensitat i compartirà alguns consells d'estil de vida saludable. Doncs vinga, participem en aquesta posada en marxa molt interessant que arriba a Montornès amb la presentació de la campanya Dones i Esport. Doncs aquestes són algunes de les notes destacades en aquest matí. Avui és el Dia Mundial de Dràcula. Dràculín. Mira, jo quan parlo de Dràcula m'agraden les pel·lícules. Mira que no m'agraden les pel·lícules de terror, però les pel·lícules de Dràcula sí que m'agraden. I sempre que surt una pel·li de Dràcula, jo vaig i me la veig. I hi ha una altra cosa que m'agrada molt i que és molt adient per l'estiu, que són
2: el gelat
1: Dràculín, els Dràcules. M'encanten. Jo no sé de què estan fets, que són negres per fora, suposo que serà Coca-Cola. Mira que a mi no m'agrada la Coca-Cola. I per dins porten una crema vermella.
2: De maduixa.
1: De maduixa i una mica de vainilla. I tot això està recobert amb aquest gelat negre i com si fos el frac de Dràcula, i després vermell, com si t'agafés la sang, no? M'encanten aquests gelats. I a casa meva, a més d'un, perquè sempre obren la nevera buscant Dràcules, perquè saben que a mi m'agraden molt. Però, clar, caixa que compro de Dràcules, caixa que em menjo, perquè no em puc resistir. I mira que jo no sóc molt de gelats, però bueno... Dia Mundial del Dràcula. Un dels personatges de terror més icònic de tots els temps és, fa un homenatge cada 26 de maig perquè se celebra el Dia Mundial de Dràcula. Aquest home immortal que es converteix en vampir ha inspirat innombrables pel·lícules i obres de literatura. És per això que se li ret un merescut homenatge per molt ombrívol i esgarrifós que sembli. Doncs avui, Dia del Dràcula. Us haig d'explicar també que estem a la Setmana Internacional de Solidaritat amb els pobles dels territoris no autònoms. Doncs Setmana Europea contra el Càncer. Setmana contra el Càncer, i durant aquests dies s'aborden tot allò referent a les diferents patologies d'aquesta maleïda enfermetat, malaltia, càncer, com són el càncer de mama, el càncer de pulmó, el de fetge, úter, pròstata, osi i altres patiments d'aquest tipus. El càncer ha estat catalogat per l'Associació de Lligues Europees contra el Càncer com ara la malaltia de malalties. Pot aparèixer en qualsevol part del cos, degenerar les cèl·lules i mutar-les fins a ocasionar la mort si no es frena a temps. Tot i que la medicina ha avançat molt, des de fa 50 anys, moltes persones moren per aquesta malaltia, el maleït càncer. Bé, ja estem als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT, i des de radio.montornès.cat també ens podeu escoltar. A la nit estarem al territori nocturn de 1 a 3 de la matinada. Nova oportunitat per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Re, nosaltres comencem, daríamos muchas cosas, de hecho lo intentamos cada día, daros compañía, entretenimiento, información, porque queremos estar cerca de ti y sobre todo queremos que no te sientas solo ni sola. Per això avui comencem amb la quinta estación, Daría. Molt bon dia, Montornès, molt bon dia, comarca. Benvinguts a les mañanes.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: I després d'escoltar la Quinta Estació, nosaltres avancem i repassem una mica el contingut del programa. I és que avui escoltarem a la nostra convidada, la Coral, perquè ella és presidenta del Ball de Dia Plas i Drac de Montornès. Bé, durant aquest dissabte organitzen un festival Remember per reviure els anys 80, 90 i 2000. Què podrem gaudir? Des de les 5 de la tarda fins les 12 de la mitjanit, doncs ens ho explicarà la Coral Gascon. Serà avui, d'aquí una estoneta. És dimarts i, com és habitual els dimarts, convidem a la nostra companya Elisabet Rebollo. Amb ella doncs repassem una mica tot allò que té a veure amb el coaching. Bé, avui ens parla de com influeix la teva història personal en la teva autoestima. Allò que tu has viscut, com influeix en la teva autoestima. Elisabet Rebollo, després de les notícies de les 11. I acabarem, com sempre, amb el Miqui Barba, que ja sabeu, el tenim de vacances a Teruel, perquè Teruel també existe, concretament a Torrijas. Parlarem amb ell i ens donarà detalls d'un munt de qüestions. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres, justament aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Bé, anem amb la informació de servei per doncs recordar que temps tindrem avui, però per això hem de connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia i tota la informació. Bon dia.
4: Bon dia. Avui continuem amb temps càlid i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Avui les màximes pugen lleugerament i s'arribaran a 33 graus a Rubí, 32 a Manresa i a Vic, 31 graus a Igualada i a Sabadell, a Barcelona 28 graus, 27 a Vilanova i la Geltrú i a Mataró 26 graus. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar, núvols més abundants al final del dia al Prepirineu. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, La Bòbila, al carrer Major 55, a Montornès del Vallès. Anem ja a recordar el telèfon d'emergències 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès 93 572 1110.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: La UCO no troba moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha dit que la càtedra de la Complutense s'hi va codirigir, es va crear correctament, però assenyala alguns contractes al marge de la normativa. Bé, són algunes de les notes. També hem de parlar de la reacció d'un institut davant l'ús generalitzat de la IA. I diuen que tenim que aturar-se i pensar en bones pràctiques. Es tracta de l'Institut Pere Lada, a l'Alt Empordà, que amb el suport de l'Observatori d'Ètica de la IA de Catalunya han preparat un manual d'ús de la IA, de la intel·ligència artificial. Aquestes eines d'intel·ligència artificial estan a l'abast de tothom, també de professors i alumnes als centres educatius. Entre els docents hi ha la preocupació perquè veuen com alguns estudiants ja no fan els deures perquè demanen eines a la IA que s'ho facin, però alhora alguns docents també utilitzen la IA per preparar les classes i per corregir exàmens. L'OMS eleva a 900 els casos sospitosos d'Ebola al Congo, amb més de 200 morts. El Ministeri de Salut del país ha confirmat 204 víctimes mortals per epidèmia, que no té cap vacuna ni tractament específic. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'accelera. I és que l'Organització Mundial de la Salut ha elevat el nombre total de casos sospitosos fins a 900 després de confirmar-ne un centenar de nous. En una última actuació publicada dissabte, el Ministeri de Salut del país va indicar que l'epidèmia ja ha causat 204 víctimes mortals. A més, Metges Sense Fronteres fan una alerta que la falta de tests de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena l'arribada d'ajuda que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El país va declarar el brot d'Ebola el 15 de maig, causat per la variant del virus Bundibugyo, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic. La taxa de mortalitat és del 50%. L'epidèmia també afecta a Uganda, on dilluns s'han detectat dos nous casos que ja eleven la xifra a 7 en total, notificats pel país. Els dos nous casos són treballadors sanitaris d'un centre de salut privada a la capital de Kampala. Doncs aquestes són algunes, ja no parlem del antivirus, ara hem de parlar de l'Ebola, però ja veieu, es parla poc i tot això doncs està sobre la taula avui. Aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs continuem en directe a les mañanes de Ràdio Montornès. Efecto Mariposa, Il Mondo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Avui parlem amb la presidenta del Ball de Diables i Drac de Montornès, és la Coral Gascón, i han organitzat per als propers dies un festival Remember, del que parlem a continuació. Molt bon dia, Coral, què tal?
7: Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
6: Doncs encantats de saludar-te i de que ens expliquis una mica com va sorgir la idea de que el Ball de Diables i Drac de Montornès organitzen aquest festival Remember que escoltarem properament i que podrem gaudir de música dels 80, dels 90 i del 2000.
7: Doncs bé, com bé sabem, econòmicament arribem fins on arribem i ens agradaria poder oferir a la ciutadania totes les activitats al 100%. Llavors ens hem hagut de buscar altres mètodes de finançament per poder fer-ho tot.
6: Clar. Llavors, sabem que aquesta activitat és gratuïta.
7: Sí,
6: entenem que hi haurà alguna barra o algun complement que faci que la gent que vagi a gaudir d'aquesta activitat pugui, no sé, sopar, potser.
7: Sí, sí, sí. Llavors, tindrem una barra a preus populars, com els fem sempre, i després doncs, farem frankfurts, que també seran econòmics, però frankfurts o frankfurts vegans, per qui sigui vegà.
6: Uh-huh. Heu pensat en tot.
7: Sí, clar, no, és que al final... llavors així tothom podrà sopar i gaudir de la festa al llarg de tota la tarda, perquè comencem a les 5
6: uh-huh.
7: i estar-s'hi fins a la nit, perquè finalitzarem doncs, cap allà a les 12, més o menys.
6: Unes quantes hores per poder gaudir de la música d'aquest festival Remember. Explica'ns una mica, serà concretament a la plaça Joan Miró?
7: Sí, correcte. Serà a la Joan Miró, ja tenim pensada una petita decoració per ambientar una mica la plaça i començarem doncs, amb música més una miqueta més suau, més tranquil·leta i anirem pujant, però tot serà música doncs, això dels 80, dels 90 i principis del 2000, que anirà sonant també una mica barrejada per no fer només amb blocs i que així tothom pugui gaudir de la música que li agrada en tot moment.
6: Uh-huh. Coral, hem dit que l'entrada és gratuïta, amb la qual tothom pot apropar-se a la plaça i gaudir d'aquesta proposta que organitzeu, concretament el Ball de Diables i Drac de Montornès, oi?
7: Correcte, sí. És totalment gratuït. Pot venir tothom, qui vulgui, grans, petits, mitjans, més grans, més petits, totalment obert a tothom. I tampoc fa falta ni consumició mínima ni res, o sigui, l'important és venir i gaudir tots plegats i passar la tarda i el vespre del dissabte, d'aquest dissabte de dia 30.
6: Aquest dissabte, dia 30, que ho tenim a tocar ja, eh?
7: A tocar, ja està aquí. Ja estem ultimant els últims detalls, amb el DJ ahir vam estar fent una sessió completa per ultimar els detalls i saber aviam quins temes ens agradaria començar, amb quins acabar, perquè volem fer també algun petit espectacle o algun petit gag, espectacle no, més bé un petit gag, perquè la tarda es faci més amena per tothom.
6: Ja ens has desvelat que tindrem un DJ que punxarà música dels 80, dels 90 i del 2000. La tria musical, ja ho teniu clar?
7: Sí, correcte.
6: I va, digue'ns alguna d'aquestes cançons que podrem escoltar.
7: Sí, podem escoltar des de la I Will Survive, passar la Macarena, passant per el Tiburón o el Canto del Loco, una miqueta, ja veus?
6: Molt variat.
7: Una miqueta de tot, sí.
6: Perfecte.
7: L'último de la fila, sí.
6: Que guai. Doncs tothom cap a la Joan Miró, que es quedi petita aquest dissabte a les 5 de la tarda fins les 12 de la nit. Queríeu festa? Pues aquí tenéis Festa Remember. Suposo que la logística també ja està tot organitzat. Els companys del Ball de Diables i el Drac de Montornès...
7: Sí.
6: Sí? Teniu tot ja organitzat?
7: Ja estem... Sí, mira, ara vinc justament de fer les últimes compres, però sí, ja ho tenim tot. Només fa falta arribar el dia de l'acte i muntar-ho.
6: Doncs vinga, tothom convida això, als veïns i veïnes de Montornès que vulguin assistir.
7: De Montornès, de fora, de tot arreu. De tot arreu, omplir la plaça, passar-nos-ho bé i estar saltant, cremant, ballant i refrescant-nos amb la nostra barra, perquè farà caloreta i farà falta fer refrescos.
6: Doncs ja sabeu, aquest dissabte no us ho podeu perdre. A la Joan Miró organitza els Diables i el Drac de Montornès, la nostra colla, i hem de recolzar totes aquestes propostes perquè la finalitat al final
7: és fer cultura
6: i aprofitar mitjançant aquestes festes recaptar també calés per poder tirar totes les vostres activitats cap endavant,
7: clar.
6: No?
7: Sí. Clar, intentar autofinanciar-nos el màxim possible i que l'Ajuntament que sí, que ens doni un cop de mà i tot, però si podem autofinanciar-nos una miqueta, doncs ho podrem fer tot més gros i més bé i més apte per tothom.
6: Doncs Coral Gascón, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada.
7: Gràcies a vosaltres.
6: I fins dissabte.
7: Fins dissabte. Us esperem a la plaça.
6: Gràcies.
7: Adéu.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: M'han robat el cor.
8: Clar que sí, totes les tardes a les 5.

0: Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Ràdio Montornès.
0: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

A punt d'arribar a les 11 del matí. En aquests moments, la Diputació de Barcelona realitza treballs d'asfalt a la BB-5001, al seu pas per Montornès. Es poden produir afectacions en el trànsit a causa dels talls intermitents. El projecte de millora de la seguretat viària afecta a la millora de la cruïlla situada entre l'Avinguda Barcelona i el carrer de Villanueva de Nicaragua. La creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada de l'autobús situada davant de l'Institut Vinyes Velles. Millores a la rotonda que hi ha entre les avingudes Mare de Déu de Montserrat de Barcelona i 11 de setembre. La construcció d'una cruïlla elevada a la confluència entre la BB-5001 i el carrer Sant Lluís. I la millora de la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda Llibertat. Tot això sembla ser que s'està fent en aquests moments. Aquest és el soroll. Les màquines estan asfaltant part de la carretera de l'Avinguda i els punts que ja hem citat. Doncs afectacions al llarg del matí. Són les 11, ens anem a notícies, són els companys de l'Aixal. De seguida hi tornem.

John Harvey Kellogg va néixer a Tyrone, Nova York, el dijous 26 de febrer del 1852. Va ser un metge nord-americà que va dirigir el sanatori de Battle Creek, on va posar especial èmfasi en la nutrició i l'exercici físic per tractar els seus interns. Va ser un ferm defensor del vegetarianisme, però el que el va fer famós a nivell mundial va ser inventar els cornflakes, el fet d'esmorzar amb cereals. John Harvey Kellogg va néixer a l'estat de Nova York el 1852, fill de John Preston i Anne Stanley. Cap al 1860, la família va traslladar-se a Michigan, a Battle Creek, on el pare va establir una fàbrica d'escombres. El petit John Harvey Kellogg va estudiar a l'escola pública de Battle Creek, a la Michigan State Normal School i, finalment, a l'escola mèdica de la Universitat de Nova York, on es va llicenciar en medicina el 1875. El 1879, el doctor Kellogg es va casar amb Mel Arville Eaton. I sabeu què? Que el matrimoni mai va arribar a consumar-se, per voluntat pròpia de tots dos. Com a conseqüència, van viure en cases separades. Òbviament, no van tenir fills biològics, però van adoptar 7 criatures abans que la senyora Kellogg morís, a l'any 1920. Kellogg va fer-se famós treballant al sanatori de Battle Creek, del que es va convertir en superintendent el 1876. El metge dirigia el centre seguint les directrius de l'Església Adventista del Setè Dia. Creia en els beneficis de la dieta vegetariana i de l'exercici, i en alguna cosa més, i és que el senyor Kellogg era un fan dels enemes.

0: assegurava que els intestins de tots els seus pacients fossin convenientment irrigats amb un artilugi que aplicava fins a 60 litres d'aigua en el desafortunat recte d'un pacient en qüestió de segons. Després de l'enema d'aigua, tocava que el pacient ingerís mig litre de iogurt, meitat per via normal i l'altra meitat administrada via rectal per poblar la zona de microbis protectors.
1: Me viene bien un Danone.
0: Kellogg era un paio especial i, a més, no es tallava un pèl en posar per escrit les seves conviccions. En una ocasió va escriure tractament contra l'autoabús, on condemnava la masturbació. Convençut que l'onanisme era un pecat i un hàbit obsessiu, defensava consciència la circumcisió per als nens i el fenol, el clítoris, per a les nenes.
2: Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.

0: part dels seus mètodes revolucionaris en tractament de pacients, Kellogg va fer una altra gran contribució a la humanitat, els cereals. El 1897 va fundar la companyia Sanitas Food Company amb el seu germà per produir cereals integrals. El producte havia de substituir la carn i els ous, l'esmorzar habitual de l'època que no podríem titllar de lleuger. Però alerta, John i el seu germà van discutir per un conflicte gravíssim. Calia posar sucre als cereals? John Harvey Kellogg, òbviament, mantenia que no, i Will Harvey Kellogg, que sí. La discòrdia va fer que mai més es tornessin a parlar. John Harvey Kellogg va seguir amb el seu sanatori dels enemes i el Will va crear el Battle Creek Toasted Corn Flake Company. I ves per on que aquesta companyia s'ha acabat convertint en Kellogg's, la famosa marca de cereals que molts de nosaltres mengem. John Harvey Kellogg va morir el 1943 a Battle Creek, amb el seu sanatori sense l'empresa Kellogg's, però això sí, amb uns intestins netíssims i la virginitat intacta. Tot un personatge. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

Doncs anem directament, després de parlar sobre el festival Remember dels 80, 90 i 2000 que ens presentava la Coral Gascó. I després de les notícies, avancem i anem cap a la secció dels dimarts amb la Elisabet Rebollo, ja sabeu que és la nostra coach, i amb ella posem doncs, el